0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 30 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibiri. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. I en cultura, en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen gairebé 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per veure com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. Destacant que fa tot just una estona tenim un accident a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i congestiona tota aquesta via amb retencions ja des de Sant Andreu de la Barca i també lentitud fins a Cornellà. Per altra banda, tenim retencions també a la B23, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a la capital catalana. Per altra banda, també tenim retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, al vessant Besòs, que de retruc doncs, afecta amb cues intenses també la ronda de dalt en sentit sud fins a Montbau. A la ronda litoral en sentit Llobregat també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per últim, al Vallès recordem que també tenim congestió intensa a hores d'ara, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa també, a Mollet en sentit nord. A la C58 també hi ha retencions i lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze cap a la capital catalana, concretament cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara la previsió meteorològica amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil i, de fet, ja comença la jornada molt xafogosa a gran part de la costa del prelitoral. En molts casos no hem baixat dels 25 graus de mínima. Al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols. Un palet de tramuntana també al nord de la Costa Brava. Pel que fa a aquesta tarda, algun ruixadet arribarà a caure entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès, o cap a les muntanyes del Solsonès, però no parlarem de tempestes tan intenses com les d'ahir, quan més cap al sud, més clarianes, i una temperatura que avui puja respecte ahir a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
5: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
5: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
2: I seguim fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny, per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, es reunirà aquest dimarts a la tarda amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. La reunió arriba després que, a principis de juny, el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat, però, a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I avui també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. 7 i 10, la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni tampoc com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el cadàver trobat la nit de Sant Joan a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi. Un cop s'identifiqui la persona, es passarà a investigar si les causes de la mort van ser naturals o criminals i les circumstàncies que envolten el cas. I encara de l'àmbit policial, també us expliquem que Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
8: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
9: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
8: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
2: L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021, més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada.

0: Ho expliquen Campuzano i Álvaro, els impulsors d'aquest nou corrent republicà.
1: Pretenem adreçar-nos a totes aquelles persones d'aquest país preocupades pel moment que vivim i convençudes que el país necessita una agenda que combini el progrés nacional i el progrés social. I que el país necessita que en l'espai sociològic que va del centre cap a l'esquerra, la força política que representi majoritàriament aquest espai, sigui una força política no sucursalista, no depenent de Madrid.
2: El primer és recuperar la confiança en la política. Entenem que molta gent s'ha allunyat del fet institucional, dels partits, dels governs, perquè fem coses malament, i avui intentarem abordar aquest elefant a l'habitació.
0: Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
3: El gran risc del nostre temps i, alhora, el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics com medicaments. 5 dies després del sisme, la xifra oficial de morts puja, com dèiem, a 1.450 persones i Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. El ministre d'Exteriors espanyol ha actualitzat la xifra de ciutadans espanyols afectats pels terratrèmols. Són 17 persones mortes i 150 desaparegudes. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany fa 15 dies ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre

0: amb situacions dramàtiques.
1: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i del Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. L'entitat Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
4: Els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
2: Ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Jornada de sorpreses als 16ens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb un gol en el temps afegit sobre el Japó. I Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És la primera vegada que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per a cadascun dels 2 anys de contracte. I el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la temporada a la segona divisió. El director esportiu Lucas Viale, renovat per als pròxims 2 anys, encapçala el projecte esportiu amb un objectiu clar: ser competitius a la categoria de plata. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
5: Pia li ha deixat clar que continuaran amb les mateixes idees que també han funcionat fins ara. Es busquen jugadors amb potencial i que els seus millors dies encara estiguin per arribar. De totes maneres, el director esportiu ha volgut puntualitzar un element fonamental. La base de la plantilla de l'any vinent serà la que puja aquest any després de l'ascens.
6: Esta temporada un poco es la misma idea, es mantener una base de la plantilla que nos ha dado el ascenso, el poder complementar con varios futbolistas que conocemos a la perfección de la primera ref y acabar la plantilla pues con perfiles de experiencia en la segunda división.
5: També s'han confirmat els amistosos, de moment confirmats. Olot, Espanyol i Castelló són els primers exàmens per al retorn dels arlequinats al futbol professional. D'altra banda, també hi ha pendent la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic, que s'hauria de jugar durant aquesta pretemporada.
2: I Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros durant les properes 4 temporades amb la finalitat d'impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit actius a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. Cinc minuts i arribarem a 8:15 del matí, tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, en Teresa de Kersmaeker, Angélica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Jofe Scheichter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
7: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius. Detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant. I també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades. Hi ha una mica de col·laboració de tot.
2: Tot a punt perquè una nova edició del festival... per una nova edició del Festival de Cap Roig, una de les propostes culturals més populars de l'estiu. Els Jardins de Calella de Palafrugell acolliran una programació plena de grans noms que arrenca aquest divendres amb l'actuació de Bryan Adams. N'informen els companys de TV Costa Brava.
8: Durant les pròximes setmanes, els Jardins del Cap Roig acullen una vintena d'actuacions en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava. L'organització destaca la bona resposta del públic. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament total.
9: La veritat, molt contents i, com sempre, expectants, perquè volem començar ja. Estem ja amb els últims detalls, amb més de 31.000 persones i ja tiquets venuts.
8: Aquesta edició arriba també amb novetats tècniques. A més, el festival manté el seu compromís solidari, destinant la recaptació a 3 entitats del territori del Baix Empordà.
9: Ens hem engrescat com l'any passat. L'any passat vam fer, com era el 25è aniversari, vam dir farem tot el Festival Solidari, aquest any hem repetit.
8: El festival posarà punt i final aquesta edició el 18 d'agost amb l'actuació de Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar una nova temporada de música als Jardins de Cap Roig.
10: La xarxa.
11: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Orgull de L, orgull de G.
14: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
13: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
15: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
16: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
17: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
16: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
18: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
16: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
19: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
20: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
16: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
21: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 30 de juny. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses amb els setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. De la cultura en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb un accident a l'A2 que deixa un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts, formant retencions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També a la B23 hi ha lentitud al Papiol i a Molins de Rei en direcció a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, amb congestió des del Fòrum i fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, situació tranquil·la i xafogosa aquest dimarts a la costa i al prelitoral. Les temperatures pujaran a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera algun ruixat entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, però no parlarem de tempestes intenses. Quan més cap al sud, més clarianes.
13: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem suar en titulars. El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix, això sí, una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. D'aquesta manera, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
0: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
1: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
0: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
22: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
0: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
2: I continuem fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any, si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira, perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I també avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que han quedat exempts de presentar-la. La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà, de fet, declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es podrà acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen el tiroteig en què un home ha resultat ferit en les últimes hores al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de rebre l'avís, els agents van trobar diverses restes de bala a la zona i van confirmar que una persona s'havia adreçat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. I l'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
3: El gran risc del nostre temps i, alhora, el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
2: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Aquí, a casa nostra, diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
4: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
4: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Una persona ha mort, una altra ha resultat ferida greu i una tercera ha patit lesions menys greus en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima mortal, un home de 54, era el copilot d'un dels vehicles implicats. Aquest dilluns al matí també ha mort una altra persona a la carretera després del xoc d'una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Montblanc, que, a més, ha deixat 7 ferits. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 68 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres interurbanes catalanes. La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. I ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Omplir de vida pisos que estan buits. Aquest és l'objectiu de la Masoveria Urbana, un projecte social de Càritas Manresa que fa 15 anys que està en marxa. El propietari cedeix l'habitatge a l'organització i les famílies participants el rehabiliten i paguen un lloguer social assequible. L'Eli Pagan, de Canal Taronja Central, ens apropa al cas de la Meriem i la seva família.
6: Ara sí que tenim un aïllar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me.
23: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Màriam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
24: Un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
23: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquest lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra. Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
25: Pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci.
23: La Masoveria Urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones.
2: Ja està en marxa a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectes, que s'allargarà fins dijous. Reunirà unes 10.000 persones, uns 10.000 visitants durant 4 dies i abordarà els reptes que se li presenten ara mateix a l'arquitectura, durant els pròxims anys també, com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i la circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. El Centre de Convencions del Fòrum acull les principals ponències a càrrec de figures de referència internacional, mentre que les Tres Xemeneies són la seu, és la seu de l'exposició central, les trobades de tarda i els esdeveniments festius. Guim Costa és el director del Congrés.
7: Venen arquitectes de tot el món que estan molt, com dic jo, surfejant a dalt de l'onada, perquè són arquitectes que estan treballant amb el dia a dia amb aquestes qüestions que són el canvi climàtic, l'eficiència energètica, la falta de vivenda, per tant, l'habitatge assequible. Són totes unes qüestions que és molt important que en parlem per treure'n conclusions.
2: Aprovada la modificació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina a Badalona. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern municipal, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. És una informació de Televisió de Badalona.
8: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen, assenyalen, afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats.
9: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. I és important explicar-ho. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
8: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'aparcament.
2: Minuts i ens plantarem a les 8 del matí, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a 1. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte. I l'Assemblea Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, que s'ha celebrat a l'Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat del Vallès, ha donat llum verda a totes les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteres. Amb una participació rècord de 415 assembleistes, s'hi ha aprovat el pressupost més alt de la història de la Federació, de 30,4 milions d'euros. El president sabadellenc ha tret pit de la força del futbol català gràcies a la base en la que podria ser la seva darrera assemblea al capdavant de l'ens federatiu. I quan falten 4 dies només per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
10: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la 5ª vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs Indurain Hinault i Anquetil, els 4 ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà a Michael Jordan, a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.
2: El Barça d'hoquei patins ha anunciat la incorporació de Nico Ojeda per a la propera temporada. El jugador argentí, que té 24 anys, ha finalitzat la cessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 2029. Ojeda, que ha estat el màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 26 gols, tanca així la seva etapa a l'equip llistat, on ha jugat les darreres 3 temporades, l'última ja en qualitat de cedit pel Barça.
11: Hola, culés, ¿cómo están? Bueno, yo contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos. Les mando un abrazo grande.
2: Tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Liddell, Mal Pelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de 3 rals, versionada per Marta Pazos, i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
12: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
2: I seguim parlant de teatre perquè Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el Meeting Cow d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. Ens en dona més detalls el David Navarro.
14: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, 2 parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
15: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
14: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena aquest vespre i que ja té les entrades esgotades.
2: Igualada tornarà a convertir-se aquest juliol en la capital europea dels globus aerostàtics amb una nova edició de l'European Balloon Festival del 8 al 12 de juliol. El certamen arriba als 30 anys d'història i ho celebrarà amb novetats, com ara la participació de globus de formes especials en figures tan singulars com una tortuga, un gat o un tornavís.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Llibre electrònic. Llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
5: Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, en català la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la Xarxa i el Termcat.
3: Notícies en Xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 30 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En parlarem tot seguit amb Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber, en hora punta, si hi ha gaire complicacions avui per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. A hores d'ara, la Nacional 240 està tallada a Lleida en tots dos sentits per un camió volcat i a desviaments senyalitzats. En aquest tram, a banda d'això, problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2, i a retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril. A la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona, la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, la C31Q de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona, l'autopista AP7 i a retencions de la Roca Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 i a Quart de Terrassa Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 i a Quart de Badalona per anar cap a Barcelona. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha aturades de Gent a la Roca del Vallès en sentit Granollers i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de cantis i ventalls. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, som formes ben casolanes, manuals i molt eficients de fer front a la calor, i és que avui aquesta temperatura ja desperta una altra vegada amb ganes en alguns indrets. Déu-n'hi-do, per exemple, a hores d'ara a l'Empordà, a l'Alt Empordà, hi ha valors que estan a prop dels 30 graus, i són les 8 i 4 minuts del matí. També molts indrets de la costa volten els 25 graus ja a aquesta hora. Per tant, matí que desperta molt xafogós, més aviat assolellat, hi ha molt pocs núvols i així continuarà tot el matí, per tant un sol ja piconador des d'ara mateix. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta, algun ruixat de fet, però molt menys importants que els que hi van descarregar ahir. De fet, aquesta tarda en tindrem algun de xafaguet, algun remet, entre el Berguedà, el Solsonès, també la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, però remarquem, seran fenòmens molt més efímers i locals que les tempestes tan fortes d'ahir també que van ser molt puntuals. Quan més cap al sud, el que farà més sol i més calor. Avui una altra vegada 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
6: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
10: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
11: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
10: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
12: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
10: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
6: I no deixem els números encara, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
13: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
6: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, a Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas us sorprèn aquesta magnitud?
13: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens sorprèn perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
6: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització? Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
13: Doncs, mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que doncs, la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Per tant, s'escurçava el temps el no allargar també el període de finalització. Després, nosaltres des de l'inici vam dir que era molt important que les administracions, això és veritat, ho llença l'Estat espanyol, però aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació, tot això eren fets que sabien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguéssim reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final, ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
6: Desiree, el procés dona accés a papers, però això no garanteix, sens dubte, la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
13: Doncs mira, falten mitjans i coordinació, altre cop, en aquest sentit. No? És a dir, això no deixa de ser una mesura que, com us deia, no? Per nosaltres és de cohesió social, de restabliment de drets. Estem parlant doncs, de persones que ara podran accedir doncs, a la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, al valorar o mirar si poden tenir accés doncs, a determinades renda garantida o l'ingrés mínim vital, però sobretot hi ha un fet clau per la majoria, que és l'accés a la feina i sobretot doncs, que la puguin mantenir. En aquest sentit, nosaltres estem també des de Càritas demanant la complicitat de les empreses, no? Empresaris i empresàries que sovint venen doncs, a les entitats del tercer sector dient doncs, que no cobreixen vacants. Doncs, ara és el moment no? de fer aquest pas endavant, de fer contractes amb aquestes persones, que aquestes persones també puguin tenir drets laborals, però deures també, és a dir, que puguin doncs, pagar la seva seguretat social, que al final puguin també participar

0: Espanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que aquest any han quedat exempts de presentar-la. Són ara mateix un quart de nou. Avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre el pare i el fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, recordem-ho, el desembre de 2024, a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta, però, no es pot acollir al secret professional perquè no està ni col·legiada, ni com a psicòloga, ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i per Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. I marxem ara cap a Veneçuela perquè cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles espanyoles, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Mentrestant, aquí a Catalunya, diversos municipis han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, l'Ajuntament ja han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
1: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública,

0: per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant la situació delicada, afirmen, que travessa el sector agrícola. Des del sindicat s'han lliurat un seguit de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, de Valls, de Tàrrega i Falset. Denuncien el moment pel que travessa el camp i molt especialment la vinya. Entre les solucions que plantegen, demanen un suport econòmic per als productors que no puguin col·locar la collita i arrencar prop de 2.000 hectàrees de ceps. Ens ho explica el Víctor Merencio des de la televisió del Vendrell.
3: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
4: El que creiem principalment és que sobren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, que així haver-hi menys producció, que el preu torni a pujar.
3: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors.
5: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins.
3: Des dels sindicats s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que tres setmanes per l'inici de la verema, les perspectives són força magres.
2: I no deixem encara el sector primari perquè la Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028 que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Un projecte que els abellaires esperen que tingui efectes positius. De fet, les pluges de principi d'any fan preveure una bona campanya de mel, sobretot la de farigola i la de cap d'asa. En té tots els detalls en aquesta crònica el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
6: Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir problemes per fer subsistir les seves explotacions i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia a l'espera del que n'acabi resultant.
7: Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara, per sort, doncs, va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs, són molt benvingudes.
6: Enguany es preveu una bona producció de mel, després d'anys molt dolents per culpa de la sequera. En Josep Tivelles, transhumants que segons l'època de l'any pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Jonetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge d'abelles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
2: Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició a Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Quan falten només 4 dies per al gran depart del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
8: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs Indurain Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran depart.
2: Amb la cultura arribarem a 9:15 del matí, tret de sortida al Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa Deckersmaker, Angelica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival, engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. I la Festa del Renaixement de Tortosa comptarà enguany amb 79 passis d'espectacles fixos i superarà les 500 activitats i actuacions. Se celebrarà del 16 al 19 de juliol i a partir de demà ja es podran adquirir les entrades. La festa manté les propostes tradicionals i incorpora noves actuacions de companyies nacionals i internacionals procedents de Portugal, Itàlia, França, Estònia i diversos territoris de l'Estat. La tecnologia també estarà present amb un nou màping al Castell de la Suda i un espai audiovisual als Reials Col·legis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Sabies que...
3: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats el conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho justificava fa pocs minuts, des del Notícies en xarxa, la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desider García.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
5: El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Abordarem tot seguit allò que envolta les tasques de rescat en un desastre natural d'aquestes característiques. Ho farem en conversa amb Luis Mendo, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat i integrant del grup d'estructures col·lapsades. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen 3 minuts i mig de 2:15, tanquem el sumari i entrem en matèria. Us ho dèiem, el govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica que ens amplia ara en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
7: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
5: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar, amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com les deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i que els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. També avui acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment els col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
5: Seguim parlant d'aquest procés de regularització perquè en les últimes hores per a la tramitació dels papers encara hi ha migrants que esgoten, està clar, els últims minuts, el temps, les últimes hores. A Barcelona es manté obert l'equipament de Miguel Bleach a Hostafrancs, que tancarà portes avui amb el final del període de regularitzacions. Allà hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, en aquest últim punt on es poden entregar els papers als migrants que volen regularitzar-se.
9: Hola, Elena. Bon dia. Som al carrer Miquel Bleach, número 24, al barri d'Hostafrancs. Aquí a Barcelona és l'últim i l'únic dels quatre equipaments que s'havien desplegat a la ciutat de Barcelona per facilitar als immigrants tota la documentació i tot el servei que necessiten, que han necessitat durant aquestes setmanes per presentar la documentació necessària i poder-se acollir a aquest procés de regularització que va començar ara fa 2 mesos. Són les últimes persones, els últims migrants que volen acollir-se a aquest procés de regularització, que han tingut problemes per poder accedir a aquesta última documentació, i volem fer-vos arriba un testimoni. Ella és la Rosa. Rosa, buenos días, bon dia.
10: Bon dia.
9: Porque la Rosa, el seu net, el Badi, està dentro d'aquest equipament, està agotando les últimes hores per poder-se acoger a este proceso de regularització i ja està dentro.
10: Sí, ja entró, ojalá Dios quiera que todo le vaya bien y que salga muy bien mi nieto de ahí.
9: Y en su caso, Rosa, ¿usted ya tiene los papeles en regla?
10: En mi caso, sí. Ya tengo los papeles, ya está para ir a recogerlo. Gracias a Dios, todo va bien.
9: Y emocionalmente, emotivamente, ¿se encuentra en un buen momento? ¿Inicia un nuevo capítulo en su vida aquí en Barcelona?
10: Sí, un nuevo capítulo. Así que hay que echarle para adelante. Ya estoy acostumbrada a trabajar. Así que para adelante. Uno vino a trabajar, pues a trabajar, se ha dicho.
9: Moltíssimes gràcies, Rosa. Elena, és el testimoni vital en primera persona de la Rosa, també del seu net. Va dir que fa uns minuts l'hem vist entrar aquí a l'equipament de Miquel Bleach, número 24, per presentar la documentació requerida i poder-se acollir a aquest procés de regularització. Han estat setmanes de treball intens pels treballadors municipals, també, d'aquests quatre equipaments distribuïts al llarg de la ciutat de Barcelona, que han facilitat aquest servei integral a les persones migrades que han volgut i han pogut adherir-se i participar, demanar a poder participar en aquest procés de regularització. Algunes xifres, gairebé 1 milió de persones a tot Espanya han presentat la documentació. Serien unes 150.000 persones les que es podrien beneficiar del procés extraordinari de regularització aquí a Catalunya. I, Elena, la gent, és poca la gent per això que va entrar en aquest equipament, l'únic, insistim, que està obert a la ciutat de Barcelona per poder-se acollir el procés en aquestes últimes hores d'aquest procés extraordinari.
5: Doncs perfecte, Anna. Ara han lliurat els papers i, com aquell qui diu, ara hauran de passar l'examen. Ara arriba o comença la fase més delicada, que és la resolució massiva d'aquests expedients. Gràcies.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: I a punt d'arribar a 9:15, avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades en els seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
11: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
12: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
11: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
5: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sistemes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Doncs un cop hem actualitzat la darrera hora del terratrèmol, tot seguit ens proposem entendre com treballen els equips de rescat en un escenari així, què fan quan arriben, què és perillós, què tenen en compte i com es decideix cada pas. Ens acompanya Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, el GREC, amb experiència en tragèdies com el terratrèmol de Marroc o la Dana de València. Senyor Mendo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
5: Aquest cap de setmana, un grup de 14 bombers del GREC arribaven a Veneçuela. Quan arribeu a una zona zero com aquesta del terratrèmol, en aquest cas aquests bombers en concret que pertanyen a la mateixa formació que té vostè, quina és exactament la feina que fan, que us toca fer? Quins són els primers passos de l'evolució o en l'avaluació d'estructures col·lapsades?
13: Sí, el GREC és una unitat certificada pel mecanisme de protecció civil europea que està especialitzada en l'avaluació estructural. En una primera fase, la principal aportació que podem fer és una avaluació i triatge molt ràpid de grans àrees. Això ens permet generar una mena de mapa d'impacte, un mapa de calor que ajuda a les autoritats locals a dirigir els recursos a les zones on som més eficients. Això seria una primera tasca. A partir d'aquí sí que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
5: Vostè parlava ara de seguretat. A Veneçuela ja porten més de 400 rèpliques, potser hores d'ara moltes més. És un edifici, en un edifici esquerdat o parcialment col·lapsat. Què implica treballar en un entorn això que continua tremolant? Quins riscos afegeix per a aquests equips de rescat?
13: Sí, pensa que un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials, lliscaments, col·lapses que posen en risc els equips de rescat. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures. És un protocol molt rígid que permet que en cas de rèplica els equips de rescat puguin moure's de manera ràpida a zones segures i identificant clarament que s'està produint una situació de risc.
5: Avui fa 5 dies del terratrèmol i aquests dies que hem entrevistat a diferents testimonis de Veneçuela demanaven sobretot eines per poder treballar, perquè la gent esgarrapava amb les ungles per poder treure a les persones que poguessin estar sota. A partir d'aquest punt, després de 5 dies, en quin moment es pot donar l'ordre d'entrar amb maquinària pesada per retirar-ne una? Què ha de passar abans perquè això sigui segur i no es posi en risc ni els equips ni possibles supervivents, si és que encara en queden?
13: Sí, la decisió d'entrar a maquinària pesada és una decisió que no depèn tant del temps, sinó és una decisió operativa. És a dir, la maquinària pesada ha d'entrar en el moment en què hi ha la certesa de que no hi ha persones possiblement vives que no poden ser rescatades amb eines manuals. És a dir, els equips USAR treballem a partir de sistemes d'elevació, tall, hidràulics, pneumàtics, que són molt precisos. La maquinària pesada pot introduir vibracions, pot acabar generant problemes en aquests espais vitals que han quedat dintre d'aquestes estructures que són altament inestables. Per tant, la maquinària pesada és un element que pot donar recolzament en la fase de rescat, però entra en una fase, diguem, posterior, en la qual ja s'ha determinat clarament que no comporta cap risc i que totes les tècniques tradicionals de rescat USAR ja no són efectives.
5: Lluís Mendo, doncs moltes gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia. Que vagi bé.
13: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: I a aquesta hora comença la primera jornada de vaga d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els treballadors estan convocats a 4 hores d'aturada en la primera de les 8 jornades de vaga que el comitè d'empresa ha previst durant el pròxim mes per tal de desbloquejar el conveni. Els principals punts de desacord són els increments salarials i la reducció de jornada. Són a les portes de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua els companys de Vallès Visió, Albert Maspons i la Susana Aguilera. Bon dia, Susana, explica'ns.
14: Molt bon dia. Doncs sí, ja ha començat aquesta primera jornada de vaga aquí a l'empresa Alstom. Els treballadors estan doncs, situats just a l'entrada d'aquesta fàbrica de fabricació de trens amb aquesta primera jornada que ha començat i que es preveu de 4 hores que finalitzi cap a 2:15 del migdia. Unes d'aquestes mobilitzacions són a causa de la reunió de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa entre el comitè d'empresa i direcció i que es troben encallades. Damunt de la taula hi ha diferents punts entre aquests, l'increment salarial i la jornada laboral. Per conèixer més detall aquestes demandes i també aquestes mobilitzacions ho fem de la mà del secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en Mario Pariente. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes mobilitzacions que comencen ara i que esteu ja doncs, a...
15: Bon dia. Avui és el primer dia de vagues que fem. Farem tot el mes de juliol. Farem un total de 8 dies de vaga. Comencem de menys a més. Començarà aquesta primera jornada, que són només de 4 hores. La següent setmana, 6. L'altra setmana, 6 més. La penúltima de juliol, 2 dies de 6 hores. I l'última setmana, 3 dies de seguits de 6 hores cada dia. Ho fem d'aquesta manera perquè per la responsabilitat que té aquest comitè d'empresa i aquestes seccions sindicals, el que volem és que l'empresa s'assegui a negociar de manera real. No val dir sempre que nosaltres hem de pagar els plats trencats, no val això i volem negociar abans i arribar a un acord abans de que comenci l'estiu.
14: Hem comentat que damunt de la taula hi ha diferents temes. Entre aquests els més destacats o els punts que centren, no, aquestes mobilitzacions, l'increment salarial i la jornada laboral?
15: L'increment salarial és una cosa de les més importants. Ja vam tindre el conveni anterior, el desè conveni, vam tindre una negociació d'increments important. El 2021 va ser d'un 6,5, però després no havia començat la guerra d'Ucrània amb Rússia i vam negociar un increment d'un 2,5% màxim. Que el que volem ara, que no es torni a passar, perquè per això demanem una pujada d'un IPC d'un 5%, sobretot una clàusula de revisió salarial més un punt. Aquest és un punt. L'altre és la jornada. Tenim una jornada anual de 1.718 hores. Teníem 1.688 fa ja 14 anys i jo crec que ja toca que tornar a reduir i tornar a tindre les hores que teníem abans.
14: Doncs moltes gràcies per aquestes explicacions i aquesta jornada que ha començat i que es preveu aquestes 4 hores d'aturada en aquesta planta de Santa Perpètua de Mogoda. Temps ara per a la crònica esportiva i per al Mundial de Futbol, que s'està posant molt interessant i molt emocionant. Cristina Álvarez, bon dia.
16: Bon dia.
14: Ahir va ser una jornada de sorpreses als setzens de final.
16: Sí, sí, aquesta mateixa matinada. La sorpresa l'ha donat el Marroc, que ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals. Un triomf agònic. El temps reglamentari i la pròrroga havien acabat amb empat a un i ja en els llançaments definitius, la bona actuació del porter Bono i l'encert del terrassenc Ismael Saibari en el darrer llançament han donat el bitllet al combinat marroquí. Envia, doncs, els de Koeman cap a casa. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà. Tant que el Paraguai fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd els penals en una Copa del Món. I per últim, dic que el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos treballen per reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros a la competició durant les properes 4 temporades per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. I quan falten 4 dies per a la sortida del Tour de França des de Barcelona, s'ha confirmat la presència a la prova del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar, que buscarà el 5è títol de campió a la prova francesa. Més detalls des de BTV.
17: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del Gran Depart.
14: En parlarem molt del Tour de França els pròxims dies. Cristina, doncs, amb la velocitat del Pogacar, marxem. Vinga. Per tant, gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Ja són les 9 al Territori 17.

0: Avui acaba el termini del procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat pel govern espanyol. Després de 2 mesos de tramitació, les previsions apunten que s'hauran presentat més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat, molt per sobre de les 500.000 que inicialment es calculaven. Només a Catalunya s'espera arribar a les 200.000 peticions. Ara bé, aquestes dades encara són provisionals perquè poden incloure expedients duplicats, incomplets o que també que no es compleixin els requisits establerts. La magnitud de la resposta posa de manifest una realitat que és sovint invisible, on centenars de milers de persones ja viuen i treballen al país, però continuen en una situació administrativa irregular. L'objectiu del procés és oferir-los una via excepcional per accedir a un permís de residència i treball sempre que acreditin els requisits exigits. Però el procediment també ha evidenciat les dificultats del sistema, ja que durant les darreres setmanes s'han repetit les cues a les oficines, on també s'hi trobaven la manca de cites disponibles i el col·lapse de les plataformes telemàtiques. Diverses entitats socials havien reclamat ampliar el termini per evitar aquestes traves administratives i que deixessin fora persones especialment vulnerables. El tancament del procés no posa fi al debat i, per tant, ara començarà una nova etapa perquè revisar els expedients i comprovar quantes sol·licituds compleixen les condicions també és un repte administratiu de gran dimensió que marcarà els pròxims mesos en la política migratòria espanyola. És dimarts 30 de juny del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb el guanyador de l'Alanada, Pau Culleré, i després Isaac Muntades parlarà amb Jordi Tarrés sobre la Fira d'Espelmes de Can de Bànol. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i avui en concret parlarem de les distorsions del PIB irlandès causades per les multinacionals. Després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter amb l'Andreu Jiménez i acabarem el programa amb el Traster a la tertúlia d'Estar per Casa amb els companys del Territori 17. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. La desarticulació d'una xarxa d'explotació sexual low cost ha esquitxat a Vic. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han alliberat 6 víctimes de tràfic d'éssers humans en el marc d'una investigació que va arrencar a Sabadell. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa criminal especialitzada en el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual que operava arreu de Catalunya. En altres paraules, es dedicaven a captar noies als seus països d'origen en situació de vulnerabilitat. En alguns casos, els oferien falses ofertes de feina o bé que podrien exercir la prostitució de forma lliure. No era veritat ni una cosa ni l'altra. Un cop eren a Catalunya, els imposaven uns deutes desproporcionats entre 10.000 i 12.000 euros i les obligaven a exercir la prostitució en pisos que gestiona la xarxa. Així ho va explicar ahir al matí el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, i l'inspector Marcos Gómez, del grup 1 de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals de la Policia Nacional. Tal com detallaven els comandaments, la xarxa estava formada per 2 subcriminals, un d'espanyol i un de brasiler. La investigació va arrencar a mitjans del 2025 a Sabadell i ha acabat amb 23 detinguts, 8 dels quals han acabat a presó. Durant el procés s'han alliberat 6 víctimes de tràfic d'éssers humans i s'han identificat 53 dones que exercien la prostitució en els immobles investigats. També es van trobar 200.000 euros en efectiu durant els escorcolls. Sentim el cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans dels Mossos, Luis Moreno.
3: De les entrevistes que es van fer amb aquestes 53 dones, 6 d'elles van, 3 d'elles, perdó, es van recollir els indicadors aquests que ens fan sospitar que són víctimes de tràfic d'éssers humans. La resta, tot i que, clar, la situació de l'accés de la policia en aquest moment, no, és un trencament de la rutina normal, és un escenari amb el que no estan acostumades, i tenint en compte que són dones que estan, moltes d'elles, en estat de vulnerabilitat, de necessitat, fins i tot amenaçades per exercir la prostitució, el relat poder detectar més indicadors és complicat. El que sí que veiem, la majoria d'aquestes dones estaven en situació administrativa irregular i la gran part d'aquestes dones, per no dir totes, ens explicaven, entre altres coses, que la meitat del servei sexual, els diners que aconseguia, el preu que val un servei sexual, la meitat se'l quedava a la casa.
2: L'estacada final de l'operatiu, de fet, va ser el passat 17 de juny, quan es va fer 16 entrades i escorcolls en municipis d'arreu de Catalunya, com Manresa, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Pals, Palafrugell, Sitges, Castelldefels, Sabadell o Vic. Precisament a la capital d'Osona era on el grup brasiler s'havia assentat i havia començat amb les primeres cases prostíbul. En una de les vigilàncies van poder comprovar que en un dels immobles hi van arribar a passar més de 100 homes en menys de 72 hores. Això va permetre descobrir que, a part d'oferir tarifes estàndard, també tenien preus de baix cost, és a dir, serveis sexuals a 10 minuts per 20 euros.
0: I entrem de ple en successos, perquè Arantxa Cardo, 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig del 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes, Andreu.
2: El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal contra la integritat moral. A part d'això, li sol·licita 200.000 euros com a responsabilitat civil. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat d'ara 32 anys i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa. Ell l'hauria atacat, segons la fiscalia, amb la voluntat de posar fi a la seva vida. Primer va colpejar-li el cap i el rostre per causar-li una commoció i així evitar que ella pogués reaccionar i oposar una defensa eficaç. Va ser després quan va escanyar-la amb les dues mans fins que va deixar de respirar, causant-li un edema agut al pulmó i, finalment, la mort.
0: I Torelló, Taradell, Vic i La Garriga, aquests són alguns municipis que han patit atracaments d'una banda que robava joieries, Andreu.
2: Els Mossos l'han desmantellat finalment i ha estat aquest juny amb diversos detinguts en una investigació que es remunta a finals de l'any passat, al novembre, quan un jove va entrar a la joieria Codina de Torelló i va demanar per veure cadenes d'or i se les van portar d'una revolada. Durant la fugida va tirar una empenta a un dels botiguers. Aquest mateix modus operandi l'havia fet servir en una altra joieria de Vic dies abans i a Taradell. Fruit de dues detencions, el jutge va enviar el jove de 22 anys a presó. Aquest noi, però, només era una baula d'un entramat més ampli. Després de mesos de feina, la investigació dels Mossos de Vic ha determinat que l'automaterial d'aquests atracaments no actuava sol i s'ha pogut imputar en una segona fase els atracaments a 5 nois més, la majoria dels quals se'l va arrestar la setmana passada. A més dels delictes de robatoris amb violència, també se'ls imputa el de pertinença a grup criminal. Divendres van passar a disposició judicial els quatre arrestats i el jutge va decretar presó preventiva per un d'ells, el segon líder. En total, doncs, dels 6 detinguts a l'operatiu, 3 són ara mateix a la presó, pendents de judici.
0: I els agents rurals investiguen si el llop està darrere la mort d'uns caps de bestiar a Navalls, Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Els agents rurals estan investigant si darrere de la mort de dues ovelles i una vaca a Naval, terme municipal de Toses, hi ha la implicació de llops. Els cadàvers dels animals, que pertanyien a dues explotacions diferents i pasturaven en extensiu, es van trobar el dia de Sant Joan. Presentaven ferides molt visibles al coll i, en el cas d'una ovella, també en una cuixa. Després que els ramaders els alertessin, es van activar els agents rurals. Fonts del cos van confirmar que hi havia una investigació oberta per esclarir si les morts es poden imputar als llops o a algun altre animal, com ara gossos. El Prepirineu Ripollès i la Serra del Cadí són els llocs de Catalunya on a principis d'aquest segle es va tornar a veure el llop després de donar-lo per extingit el 1929. De fet, fins fa 5 anys se'n tenia un de molt localitzat al voltant de la Vall de Núria, però des de l'hivern del 2021-2022 no se l'ha captat en imatges.
0: El Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran depòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Laia de Déu, una codinenca.
5: La meitat dels focs que es registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp. I per evitar que es converteixi en un gran incendi a la Catalunya central, els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADFs, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
6: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dos treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona.
5: Una iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADFs i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de l'ADF Quercus, en destacava la importància per prevenir incendis en una comarca on la massa forestal és el 80% del territori.
7: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som molt més ràpids que estem al territori. Pues si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, al Rajadell, i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança, i portem un altre tipus d'extintors molt diferents, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua, ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
5: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que, si s'actua en els primers minuts d'un foc, es pot controlar millor i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Una trentena de persones han participat aquest diumenge a la primera edició de l'Orgull Queer Immigrant al Bisaure. La marxa ha unit Montesquieu i Sant Quirze de Besora amb un recorregut reivindicatiu que ha culminat amb la lectura d'un manifest en defensa de la diversitat i contra les discriminacions. Andreu.
2: Amb la lectura del manifest davant l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora es posava punt final a la primera edició de l'Orgull Queer Immigrant al Bisaure. Una trentena de persones van desfilar des de la font d'en Nando de Montesquieu fins a l'estació de Sant Quirze rere una pancarta amb el lema «Cap cos sota control, no binarismes, ni armaris, ni fronteres». Durant la marxa, els participants també van fer parada davant l'Ajuntament de Montesquieu per llegir un segon manifest. El text reivindicava amb orgull i ràbia la celebració de les diferències i els punts en comú. Ho explica Eter, membre de la internada.
8: Somos un colectivo migrante trans, antirracista, transfeminista, que lucha y también hace fiestas con el fin de ayudar a personas migrantes o personas que no tienen papeles o dar vivienda a personas que lo necesitan en Montesquieu.
2: Des del col·lectiu reivindiquen la seva posició davant la resta de comunitats.
8: Reivindicamos nuestra posición frente a las demás comunidades, hacia los demás pueblos de alrededor y sobre todo es nuestra huella, lo que luchamos día a día que normalmente no los valoran, no se ve en un sistema capitalista, racista, patriarcado, somos todo lo contrario.
2: Amb tot, la jornada s'emmarcaven els actes del Dia de l'Orgull, que aquest cap de setmana també s'han celebrat en altres punts d'Osona.
0: I el Casal Popular La Matxera de Cardedeu ha commemorat el Dia Internacional per l'Alliberament Sexual i de Gènere amb una jornada que ha combinat esport, debat i reivindicació. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
9: Doncs sí, així és, Ona, i és que la proposta inclòs un torneig multiesportiu amb partits mixtes de voleibol i futbol i un podcast en directe que ha volgut crear espais de trobada, visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere i reivindicar els drets del col·lectiu LGBTIQ+. Escoltem a Alba Vilaró del Casal Popular de La Matxera.
10: Sí, tot i que sí que és cert que m'ha avançat en molts àmbits, podem ocupar espais i podem tenir llocs on sortir de festa i podem ser simplement... Cada dos dies surten notícies de penya que pateix agressions físiques o verbals o pel simple fet de ser. Se segueix patint molta violència, això, verbal i física.
9: Més enllà de la vessant lúdica, la jornada ha servit per generar espais de reflexió i donar veus a les experiències del col·lectiu. Des de l'organització, de fet, defensen que iniciatives com aquesta contribueixen a combatre els discursos d'odi i continuar avançant cap a una societat més justa i

0: Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya va ser diumenge a la tarda amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreïna Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
1: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total ayer por la tarde y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba.
0: Un cop tancada la recollida de diumenge al vespre, tot el material i els aliments es van traslladar a Barcelona, des d'on s'enviaran per via aèria cap a Venezuela.
2: La Dula Ocell de Foc, el programa pel benestar emocional juvenil del Vallès Oriental, ha celebrat la primera trobada de projectes Enric.
3: Doncs Siona, així és, i és que des del servei Niu de la Dula acompanyen nou iniciatives diverses juvenils del territori en el desenvolupament dels seus projectes. Escoltem a una de les participants, a Tamara Mateo, de Creart, un dels serveis del que es composa Niu de la Dula.
4: L'objectiu és això, doncs poder posar en contacte les diferents iniciatives que hi ha a la comarca, que al final hi ha gent de Granollers, de Cardedeu, de la Garriga, de Sant Celoni, com molta diversitat, de Mollet, doncs poder-les posar en contacte, que es puguin conèixer, que puguin fer una mica de xarxa, que puguin veure quines altres coses estan fent altres persones joves al territori i veure també quines necessitats comunes i col·lectives pot haver-hi i des de la Dula puguem donar-hi resposta també.
3: Al llarg de tota la trobada, els grups participants han pogut trobar-se i compartir tot el que han estat construint durant aquests darrers mesos, des d'experiències i aprenentatges fins a reptes i noves oportunitats de col·laboració. Una iniciativa que ha volgut posar en valor el talent i la iniciativa de les persones joves del territori. Escoltem ara Judit Barba i Anila Pedrós.
5: Doncs està molt xulo. Al final està molt bé poder compartir espai amb altres persones del Vallès, una mica, i que siguin projectes tan diferents, no? Perquè la majoria que estem aquí, doncs, a través de la dansa o a través de, bueno, danses urbanes, no? Que tenim els companys aquí, o el Sound System o una altra companyia de teatre, en aquest cas de Titelles, no sé, sempre està bé com poder fer xarxa, al final.
6: Fa consol acompanyar-nos i veure que tantes joves estan engegant tants projectes i que tothom té tantes ganes i que totes tenim pors, totes tenim necessitats i totes estem més tranquil·les quan ho compartim en col·lectiu, no? Vull dir que aquests espais està bé perquè generen aquest caliu d'estar més tranquil·les.
3: La trobada ha servit per consolidar una xarxa de suport entre els diferents projectes i per donar visibilitat a iniciatives nascudes, en definitiva, de la inquietud i el compromís dels joves del Vallès Oriental. Una jornada que referma l'aposta per donar eines, recursos i espais perquè les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes i compartir-los amb la resta del territori.
2: És la multitudinària benvinguda a les festes i des de fa uns anys el tret de sortida a la Festa Major de Vic. Parlem de la Crida. Els biguetans la van reviure aquest dissabte al vespre amb la plaça de la Catedral com a escenari final. Andreu Jiménez.
7: Els colors verd, vermell i negre ja formen part de l'essència de la ciutat de Vic. De fet, la Crida ja s'ha convertit en la proposta més emblemàtica del nou model de Festa Major des d'ara ja fa 15 anys. Ho explica la regidora de Cultura, Bet Piella.
8: La Crida és el tret de sortida de la Festa Major i la gràcia és que les tres colles, la del Merma, la del Nen i la de la Vella, doncs es troben, els tres caps de llup ja han pogut fer el ball després de tirar el petard i, per tant, una alegria perquè continuem mantenint les tradicions, les que ens agraden, i alhora el jovent respon amb alegria, amb civisme i tothom ho passa bé.
7: Malgrat les actuacions incíviques en edicions anteriors, com l'impacte de pintures en el mobiliari urbà i en béns immobles materials, lluny d'eliminar la festa, l'Ajuntament de Vic ha optat per corregir alguns matisos.
8: Cada any anem adaptant una miqueta a la festa, de manera que hi hagi el mínim d'incidències, i aquest any hem posat les tanques en els dos carrers, el carrer venint de la plaça del Museu i també el carrer de la Ramada, tanques olímpiques protegint les façanes, de manera que si s'escapa alguna pintura cap a la façana, doncs quedi protegida.
7: L'any passat ja es va fer un gran pas canviant el líquid amb què els assistents carregaven els seus artefactes. Es tractava d'un colorant facilitat per l'empresa Proquímia, que en el seu soluble amb l'aigua esdevé més fàcil de netejar. Després de fer-ne una valoració molt positiva, la ciutat encara a la Festa Major amb les expectatives ben altes.
8: Participació massiva, ens agrada molt aquest joc.

0: que té ganes de gaudir de la ciutat, aquesta ciutat que tots estimem tant i que, per tant, hem de respectar, i així ho hem fet. Jo penso que és un tret de sortida excel·lent per aquesta festa major.
1: La festa major s'allargarà, doncs, fins al 4 de juliol i comptarà durant 14 dies en què s'han programat gairebé un centenar de propostes. Entre les més destacades hi ha el concert d'Obeses o la gran final de la Lliga per la Llengua.
2: I la JNC homenatja a l'expresident Jordi Pujol a Planoles, Isaac Muntades.
3: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les Joventuts Nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. No va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R., Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cuminal, Albert Batalla o el seu fill, Oriol Pujol.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
4: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I saludem un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Acaba ja aquest mes de juny, un mes de juny amb moltíssima calor, amb, sens dubte, amb temperatures més altes del que tocaria. Ha estat el gran protagonista d'aquest mes, aquesta calor, sobretot a partir de la segona quinzena, a partir del dia 15, i no ens ha deixat fins ara, amb temperatures, com deia, molt, molt altes, amb una onada de calor per Sant Joan, va ser molt important, i ara les temperatures són altes, són molt altes, no baixen, no hi ha manera que baixin, i no baixaran. Poden baixar una mica a mitja setmana, però ràpidament es recuperaran al cap de setmana. Però bueno, anem per parts, anem per pams. Avui les temperatures mínimes no han baixat gaire tampoc, nit de mal dormir, moltes màximes a més de 20 graus, no hi ha manera de que es pugui dormir allò una mica bé. Bueno, en moltes zones del Pirineu, en alguna zona interior, a zones més fredes, sí que es pot dormir relativament bé, però la majoria de població ho fa d'una manera molt càlida i que costa bastant. Avui serà un dia tranquil al matí i a la tarda tornaran a queixar nuvolades com les d'ahir, que van deixar tempestes importants, molt importants, cap al Ripollès, amb més de 50-60 litres, cap al sud de Camprodon i les pròximes, tempestes importants. Avui també es poden produir aquestes tempestes, però ja seran les últimes de la setmana. Avui i demà seran les últimes tempestes de la setmana, perquè a partir de dijous, molta tranquil·litat i cap tempesta. Però avui sí, avui encara algunes tempestes poden caure, sobretot cap al Ripollès, Osona i zones pròximes, i deixar alguna quantitat una mica important. Les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir, superior als 30 graus a moltes zones, calor d'estiu, una mica més alta per el que tocaria, en definitiva, calor aquests dies, no afluixarà gaire, no hi ha manera de que afluixi aquesta calorada. Moltes gràcies, que tingueu un molt bon dimarts, un molt bon últim dia del mes de juny. Adeu!
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres us volem recordar des d'aquí, des del Territori 17, que el 4, 5 i 6 de juliol a Catalunya acollirà la sortida, com sabeu, del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. L'endemà, a l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses a les comarques del Ripollès i també de la Cerdanya. Consulteu totes les restriccions i itineraris alternatius a gent.cat/tour2026. Nosaltres us recordem això, però també us volem recordar que a partir de 9:45 l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb el guanyador de l'Alanada, Pau Culleré, i després l'Isaac Muntades parlarà amb Jordi Terrés sobre la Fira d'Espelmes de Camp de Bànol. Tocades les 10 del matí, en Joan Carles Arredondo, el cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, parlarà sobre les distorsions del PIB irlandès causades per les multinacionals. I després, com sempre, a 10:45 serà el moment de veure què s'hi cou al Twitter i ho farem amb l'Andreu Jiménez i acabarem el programa amb la tertúlia del Traster. La tertúlia distesa d'Està per casa, com sempre, de la mà dels companys del Territori 17, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades, l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Però ja sabeu que tot això ho farem després de publicitat, per tant, 3 minuts i tornem. Fins ara.
6: Territori 17.
7: El nou FM, el nou so d'Osona.
8: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
9: Demà, una furgoneta per treballar.
8: I demà passat, un monovolum per viatjar.
9: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
8: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
9: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
8: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
10: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
11: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
10: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
11: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
10: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
11: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
12: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
13: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
14: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
15: A
14: Miquel Giol i Eudald Puig.
16: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
14: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9FM.
7: El 9FM. El nou so d'Osona.
6: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
2: Doncs va, començarem a repassar les portades dels diaris catalans, com sempre, per La Vanguardia, que què diu avui la seva portada?
1: Avui titula Feijóo acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei dels nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola als descendents exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja se'n suma una derrota, replica l'executiu, que retreu als populars que segueixin Vox en l'estratègia trumpista. I pel que fa a la imatge, doncs, també es veu la ciutat de Guaira, que ha estat devastada a causa d'aquest terratrèmol que va ocórrer fa uns dies a Venezuela. I es veu, doncs, la forta rèplica de Guaira mentre continua la recerca, és el que llegim al peu de la imatge de La Vanguardia.
2: Doncs seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
1: Que llegim, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. La Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de l'ESPAU, que ha portat molta polèmica,
2: sí, sí,
1: on
2: sí.
1: La majoria, doncs, la nota va ser
2: 4,6, em sembla.
1: Suspens.
2: Sí.
1: I, doncs, la imatge destaca

0: França i per aquest motiu el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu de mobilitat especial. El dia 4 l'etapa 1 recorrerà Barcelona, el 5 l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, el Baix Llobregat, i l'endemà l'etapa 3 el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Per saber més, consulteu les restriccions i itineraris alternatius a gent.cat/tour2026. Nosaltres, després de parlar sobre economia al Territori 17, farem un repàs de què s'hi cou a les xarxes i ho farem amb l'Andreu Jiménez. Demà ja tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez i acabarem el Territori 17 avui, com sempre. Els dimarts acabem amb el Traster, la tertúlia d'Estar per Casa, amb els companys del Territori 17, l'Enric Rubio, l'Isaac Muntades, la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i jo mateixa. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
2: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
4: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecal.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
4: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
4: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
4: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecal. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
1: El 9FM 92.8.
5: A ALR tenim el vehicle que busques.
6: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
5: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
7: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
8: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
7: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
8: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
7: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
8: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
9: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Saps què anava a fer Andreu ara mateix?
10: Vas a dir Guillem Sánchez.
0: Anava a dir, bon dia de nou, Guillem, què s'hi cou a Twitter?
10: Bon dia de nou, Guillem.
0: No, ja ho tenia clar, que en Guillem torna demà. Andreu, ho estàs fent molt bé aquests matins que busques què podem comentar per Twitter.
10: Sánchez.
0: Però s'ha de poder fer tot. Periodista 360, Andreu.
10: Sí, 360 graus, correcte. Va,
0: comencem.
10: Idees per menjar, que aquí ens agrada molt, a la secció de Twitch, parlar de menjar. Voleu una idea de sopar fàcil, boníssima, ja, i que encantarà la canalla? Els rotllets de pernil i formatge. Enrotlleu bé el formatge i el pernil i arrebosseu-los en ou i farina. Acompanyeu d'amanida i tots a sopar. Però s'ha de dir que jo les vegades que a casa hem menjat els rotllets aquests, no sempre s'estripen, eh?
0: Clar, és que deuen tenir el truquet de que, potser aquí no ho diuen, però posar un escuradents.
10: Això ho feia la meva mare amb els llibrets.
0: Posar un escuradents perquè a l'hora de fregir-los o
10: no,
0: el que feu,
10: no s'escampi
0: el formatge. El formatge ni s'escampi. Truquets.
10: Sí. Gràcies, Ona. Continuem parlant de menjar. Okay. Un sopar de germanor. El cap de setmana tinguérem sopar de germanor del club. Coincidint amb el final de temporada, acabem amb el que millor se'ns dona, menjar i beure. Acabarem amb partida de pilota al carrer improvisat a les 12 de la nit, en condicions que millor no comentar. I bé, es veia al tuit, es veien també allà la carn, o sigui, sopar d'equip, amb barbacoa, sempre...
0: Tu n'has fet bastants de sopars d'equip.
10: Sí, perquè teníem argentins i fèiem algun assado, sí. És...
0: Això està molt bé, perquè al final és una mica d'incentiu, no vull dir...
10: I tant, és
0: també,
10: germanor...
0: Sí, i penso també en els sopars aquests de clubs de futbol, per exemple, o d'equips de bàsquet o de futbol, que són els més típics, no? Però també està bé els sopars de feina, sopars de, per exemple... jo l'any passat vaig treballar en un casal d'estiu, doncs sopar final de casal...
10: Correcte, sí, està bé.
0: D'aquestes coses
10: aquests
0: que dius...
10: Aquests
0: sí, que és com, ostres, ja que estàs tot el dia veient amb una persona, doncs poder fer aquest sopar com
10: i
0: de manera més...
10: I una mica de la rutina, no? Sempre al mateix lloc veure't,
0: sí, correcte. Sí, super a favor dels sopars, barres, dinars d'empresa, equip i el que sigui.
10: Mira, va, en Joan fa aquesta reflexió. Per què el Parlament espanyol poden menjar i beure quasi de franc, molt barat, i nosaltres cada dia comprem el menjar més car?
0: Bona pregunta,
10: bona
0: no?
10: Bona pregunta, és molt bona pregunta. I l'Eduard ens deixa una polèmica sobre les activitats populars de les festes majors. Si surt una iniciativa per il·legalitzar els trabucaires, jo hi seré. Trenquen la dinàmica de la festa major, tot de balls musicals, entretinguts pels petits grans i ells que només es dediquen a tirar tirs a l'aire.
0: Jo
10: no
0: una...
10: respecto això, no estic d'acord.
0: Jo he de dir una cosa i és
10: tu,
0: que...
10: Clar, tu et toca de prop.
0: A mi em toca de prop, vull dir...
10: La festa al Pi.
0: Jo visc molt la festa al Pi, no sóc de Centelles, però com si ho fos, i sempre ho he dit, per mi la festa al Pi és dels millors dies de l'any, i allà, doncs, bàsicament es tiren trabucs. Jo no m'agrada tampoc el foc ni... O sigui, el foc sí, però els sorolls i els petards no m'agraden. Però dintre d'una mesura i respectant una tradició, jo estic a favor dels trabucaires.
10: I a més que és un dia l'any. No és una rutina.
0: Però entenc també que potser hi ha algú que li molesta, per tant,
10: correcte,
0: s'hauria...
10: És totalment lícit que li molesti.
0: Equilibrar una mica.
10: Va, què i refresquem-nos una mica, que amb aquesta calor continuem amb temperatures altes. Tot i viure al costat de la platja, de juny a setembre no hi vaig pas mai. Com a molt, faig un suc a Mulla a les 7 del matí.
0: Avantatges de... Crec que... Perquè viure en un poble de costa té avantatges i desavantatges.
10: Sí.
0: Avantatges que durant l'any o inicis de primavera no hi ha massa turisme, exacte, tens la platja per tu sol, desavantatges, massificació turística heavy, mesos de vacances, però que a les 7 del matí pots anar-te a fer un suc a Mull i nosaltres com a molt podríem anar a una font d'aquí a Vic.
10: Correcte, i la mar està tranquil·leta, no hi ha gent, sí, molt bon pla. I l'Anna explica el que li ha passat a la platja, crec que és una situació que ens ha passat a tots, A la platja se'n posa al costat un grup de 3 adults i 3 infants. Una de les nenes diu, papi, vull música. I el pare procedeix a engegar l'altaveu amb el volum a tope. En comptes d'ensenyar-li que la platja és un espai comú i no s'ha de posar música, m'he aixecat i he marxat.
0: Molt d'acord, perquè és veritat que les platges és com que com si no existissin les normes, no?
10: I
0: hi ha
10: les
0: normes no escrites a la platja.
10: Correcte.
0: A més, també, si tens sort que vas a una platja molt gran i que hi ha molt espai, realment tens bastant espai vital per poder fer, no?
10: No t'has de posar a un metre de la... Si no està plena, si està ple, sí, però
0: clar,
10: si no...
0: Però si comparteixes literalment un braç de distància amb l'altra persona, per exemple, la gent que fuma a la platja, tampoc ho entenc.
10: També, sí.
0: Perquè són coses que... Hi ha unes normes no escrites, que
10: correcte,
0: és, per exemple, la música...
10: La música, si vols escoltar-la, a mi, que et posis amb uns auriculars o el mòbil al costat de l'orella, si estàs estirat allà...
0: Sí, jo he escoltat música a la platja,
10: correcte,
0: amb auriculars. I també, doncs, tenir una mica de civisme, que a vegades falta, el civisme.
10: I molt. I va, acabem amb el Mundial, que avui en Joan ens diu... M'esteu dient que Frenkie de Jong no ha liderat Holanda a guanyar el Mundial ni ha fet cap gran partit i que no vindrà cap club carregat de quartos per prendre'ls? Que bé, tu. Ironia clara. Clar.
0: Context, Andreu.
10: Bé, doncs, ara t'acabem de posar, perquè en Manel Valvido també parla sobre Frenkie de Jong i Koeman. 2026 hi havia gent confiant en Ronald Koeman i Frenkie de Jong. Molts ànims, ha de ser duríssim. I l'Aleix ens diu: Països Baixos i Alemanya fora de setzens. Potser aquest Mundial no té un sostre de futbol altíssim, però està clar que el terra competitiu ha pujat i que, a diferència d'altres Mundials, totes les seleccions competeixen. Això, o sigui, Frenkie de Jong juga als Països Baixos, que avui han perdut a penals contra el Marroc, i clar, què es parlava? Frenkie de Jong sempre és un dels jugadors més qüestionats al Barça, i bé, si tenia una bona participació al Mundial, doncs potser hi havia algun equip que es volia deixar uns calarons amb ell.
0: Val.
10: Cosa que al final no ha acabat sent així, perquè el quart partit s'ha anat cap a casa. I l'altra notícia és que Alemanya ha acabat fora.
0: Ostres.
10: O sigui, dues seleccions que normalment a quarts arriben, doncs
0: aquest any no.
10: No, han caigut d'hora.
0: Ara més o menys com està el tema del Mundial?
10: Ara han començat les eliminatòries. Ahir també va jugar a Brasil, i bé, aquests propers dies van jugar en altres seleccions i es aniran definint els vuitens de final.
0: I Andreu?
10: I vinga, acabem amb aquest tuit de l'usuari Arròs d'Amor. El Tour de França a Barcelona contribueix al desenvolupament tecnològic del sector del ciclisme, que després s'aplica als trens que agafem cada dia.
0: Ben cert.
10: Doncs... ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Andreu, moltes gràcies.
10: Fins ara.
0: Doncs passen gairebé 8 minuts de 11:15 de matí, per tant, és moment de tertúlia d'estar per casa.
1: El Traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
0: Doncs bé, un dimarts més a la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa. Penúltim Traster, eh? Poc se'n parla, eh?
9: Poc se'n parla.
0: És que ara per mi és el típic... És aquell moment, per exemple, quan vaig deixar la uni, bueno, vull dir, vaig acabar la carrera, era com l'última vegada que entro aquí, l'última vegada que dic adéu al senyor del bar, l'última...
9: Doncs, home, no serà així, no? Et tindrem, no, l'any que ve,
0: no?
9: No,
0: clar que sí, però
9: home,
0: avui és com de la temporada. Però sóc una mica dramàtica, m'agrada com posar èmfasi, no? Ja li tenen en Joan Carles.
10: És divendres, fins dilluns, no?
0: Exacte. Què tal, com esteu?
11: Bé, prou bé.
0: Com porteu la calor?
11: Que sí. Jo la porto bé, fascinant. Jo és que tolero... Jo tolero molt bé la calor, la veritat.
0: I la resta, com tolereu la calor?
9: Dins l'aigua tot el dia, sempre, tota l'estona que es pugui.
11: Clar, jo és que encara no he anat ni a la piscina ni a la platja, eh? I estic decebuda amb mi mateixa.
0: Això es nota que aguantes bé la calor, eh, Laia? Si has pogut estar aquests dies sense aigua... Isaac, tu segueixes fent tant esport com abans, amb aquesta calor?
9: No. A les 3, surt a les 3 del migdia.
11: Exacte, a les 3 del migdia està corrent.
12: No. Però he anat a la piscina 4 o 5 dies ja.
11: Collons, nen. Hi ha gent que té molta sort.
12: Bueno, però molt poca estona.
9: Sí. Les piscines municipals curteixen, eh?
12: Sí, piscina municipal i a la platja també he anat. Vull dir que ja m'he pogut banyar aquest estiu. Realment dels estius que més m'he banyat al principi, eh? A mi la calor depèn del dia. Hi ha dies que molesta més, hi ha dies que menys. Però ja m'agrada que faci calor, vull dir, l'estiu és la millor època de l'any i el juliol és el millor mes, segurament. Vull dir que...
9: El juliol és com el divendres, no? Que sempre és millor que el dissabte, perquè ja s'acaba. L'agost ja s'acaba la cosa, i el juliol està tot per arribar, no?
0: Sí.
11: El
0: juliol es posa molt bé.
11: Sí, que tens tot el temps del món per fer coses.
9: Bé, jo treballo, tot el juliol, no sé, Valdés.
11: No, jo també
0: treballo.
12: Bueno,
0: jo també treballo.
9: Fins tots, 10, vaja, com fins al 10.
12: Que treballem tots. Això ho hem de mirar, l'any que ve, a veure si podem.
0: jo més tard del dia 10 treballo, però no passa res. Ens ho agafarem amb calma i...
11: I amb humor, i amb filosofia.
0: Però està bé, perquè acabes treballant, o sigui, jo sempre treballo els juliols, i és com... Treballes, però alhora és com... És diferent, és un ambient diferent. Perquè...
11: És un altre mood.
0: Sí, és un altre mood, exacte.
9: És molt jamaicà.
11: Sí. És el ritmo caribeño.
0: Sí, tothom s'ho pensa.
9: És que ve d'aquí la temperatura, eh?
11: La
9: forma de ser, no? La personalitat dels països més càlids és molt diferent dels nòrdics, i bé, donat per la temperatura, també això està comprovat. Sí.
0: Si ens treuen d'aquí, ho passem malament, eh? Si ens porten cap al nord,
11: no
0: sabem estar allà. És així.
9: Això que us comentava, se'n parla molt dels panellets fets a les escoles, però poca de les piscines municipals, i crec que té la mateixa substància i la mateixa matèria primera, eh?
11: Ai, no m'ho diguis, això, que jo aquest dissabte vull anar a la piscina municipal del meu poble.
9: Doncs mira, hi ha coses que no es veuen, però a vegades també es veuen cocodrils, per allà.
11: Ai, Enric, sisplau, per favor.
9: Heu tingut alguna experiència desagradable amb això?
11: No, per sort no.
0: Jo tampoc.
12: Animals a la piscina?
9: Bé, bueno,
11: animals, aviam. Jo crec que no estava parlant concretament d'animals.
9: No, sinó... Exacte, o sigui, que a vegades hi ha gent que fa aguas mayores i aguas menores a la piscina, saps? Uf.
11: Sí, sí. I això no m'ho he trobat, per sort. Bé. He tingut molta sort.
0: Jo només veig moltes notícies de piscines municipals que la gent, per fer la tonteria, doncs fa de l'1 i del 2 a les piscines i han de tancar la piscina. O sigui,
9: sí,
0: ha passat...
9: Sí,
0: sí, sí. Sí,
11: sí, sí, sí.
0: I dos dies després d'estrenar-se. És que em sembla que això...
9: L'any passat.
0: Pot ser que passés... Sí. Aquí a Osona ha passat en alguna piscina, sí.
9: Va passar a Osona.
12: Em sembla
11: molt fort.
9: Jo multaria, vaja, hauria de pagar tota l'aigua i a més en escreix tot el que no... Bueno, a no ser que sigui una cosa, carai, no volguda, no? Però és com quan algú entra amb ulleres de vidre, que està prohibidíssim entrar amb ulleres de busseig o de vidre normal i corrent, perquè si es trenca s'ha de buidar per normativa sencera la piscina per poder fer un netejat i tornar a omplir. Imagineu-vos.
11: Heavy, eh?
9: Home, que és lògic, per seguretat, perquè...
11: Sí, clar, al final...
0: Buah.
11: No hi ha més.
0: I això de no ho entenc, o sigui, la gent de... que fa aquesta... O sigui, jo vull ser de casos que ho han fet de... O sigui, per fer la broma, de dir, va, farem... Es colen a la piscina de nit i ho fan de broma.
11: A veure,
0: broma
11: jo m'he
0: colat, o sigui...
11: a una piscina a la
9: tots
11: nit.
9: Tots els hem, exacte.
11: Però per fer els jajas i banyar-te...
0: Sí, sí, sí, però no, ja no fer el que has de fer. Vull dir, et pots colar a una piscina... I ho hem fet tots.
11: Ja
0: sí,
11: està.
0: I no passa res, vull dir...
10: A la
0: ja
10: piscina
0: està.
10: El que es busca és la tranquil·litat.
9: Obrim meló, quan sortíem de l'institut tots érem menors, segurament encara teniu alguna experiència així d'haver-vos banyat en piscines que no tocaven? Jo recordo haver anat amb els amics per Sant Antoni a Vilamajor amb una... que estaven construint una casa, construint-la, i ens vam anar a banyar tots a la piscina, i quan havíem aconseguit saltar una tanca de Déu i ajuda, estaven tots a dins, vaig sobre la persiana i és que estaven a dins, saps? I va ser...
11: Clar, jo això no, perquè vivia a Barcelona quan anava a l'institut. Aleshores, no era tan viable fer aquest tipus de coses. Bàsicament perquè tots són edificis. Però sí que és veritat que quan m'anava de cap de setmana al poble, sí que això, a les nits, ens colàvem a la piscina municipal. Sobretot a la municipal, perquè era la més fàcil. Vull dir que les altres les coneixes totes. Vull dir, són col·legues. La gràcia és anar a la municipal i colar-te.
12: Jo no m'he colat mai a cap piscina municipal.
9: Exacte, vine cap aquí, jo et convidaré a colar-te a una piscina.
11: Jo també, piscina... jo m'apunto a colar-nos a una piscina municipal.
12: I en general. També és veritat que des de fa uns quants anys, a mi, bueno, ara el que diré, em sap molt de greu dir-ho per tots, però jo tinc la piscina gratuïta, per una casuística familiar, llavors, una casuística bona, en aquest cas, vull dir que llavors, a partir de l'any que ve no ho sé si serà així, però bueno, no em cal colar-me, llavors, vull dir, clar, com que...
9: Cuida molt aquest familiar.
11: Sí.
9: El no, millor regal aquest, de Nadal...
12: És que aquest, clar, familiar és regidor...
10: I ja ho deixa, no? Aquest ja no es presenta més.
12: I es pot portar una persona acompanyant, convivent, gratuïtament a la piscina.
0: Oh.
12: Llavors,
11: us aneu tornant?
12: Això durant els últims, sí, no sé, 7 anys o així, pues això, no he
0: ostres,
12: hagut de pagar...
0: Isaac, quina sort.
9: És un familiar directe, no?
11: Jo també.
12: Sí, però no vull dir-ho gaire. És que ara clar, ara, dient això, sí, bueno, familiar directe, parella, diguéssim, però bueno, vull dir
9: que... Per això, ja ho sé, ja ho sé.
12: Llavors, això també ajuda, clar, perquè, a més, els asseguraments s'han encarit molt, aquest any ja... Fa res, el 9-9 va fer un reportatge això del que costaven els abonaments a les
10: piscines. I a Osona encara,
12: Sí, a Osona encara, i els preus de dia, però clar, hi ha moltes piscines d'aquí del voltant. Això no passa tant al Ripollès, jo crec.
10: No, el Ripollès era més barat, sí.
12: Era més barat, no? Però tant les d'aquí de Sant Joan com de Ribes, que em sembla que és la més barata, però vull dir, són preus bastant assequibles, però... I segurament no hi ha tanta gent i hi ha bastantes opcions de piscines, perquè n'hi ha pràcticament a tots els pobles, n'hi ha. I, en canvi, suposo que en comarques com Osona, que té una capital que és molt gran i que al final té, doncs, no sé si són 2 o 3 piscines ara, però no totes són municipals. N'hi ha alguna que em sembla que és així mig privada. Llavors, tendeixes a anar cap a les piscines dels pobles del costat.
9: Sí. De fet, això passa, és un refugi climàtic de primer grau, vull dir, una cosa absolutament necessària. I inclús la gent que la té a casa, o sigui, el problema no és fer-te o tenir una piscina, el problema és buidar-la i reomplir-la cada any. L'aigua d'una piscina, si la cuides bé i no té per què ser clor ni sal, pot ser una biopiscina perfectament, la pots tenir sempre, aquesta aigua, amb el pertinent reompliment, no?, al principi de temporada,
11: sí,
9: final,
11: neteja,
9: si s'ha evaporat o així. Però no, l'aigua no s'ha de canviar. Llavors, el problema són la gent que té grans o petites piscines, però cada temporada la buida sencera i la torna a omplir. De fet, això hauria d'estar absolutament penat. I això és fàcil de comprovar amb els comptadors i és una cosa que no es persegueix. No? Recordo que el govern, quan l'última gran sequera, fa 3 anys ara, socialistes que estaven a l'oposició es negaven, no? Feien molta... la Generalitat de Catalunya, parlo, molt èmfasi en que no s'ha de multar la gent, que s'ha de fer pedagogia. Estem en un país, no ens enganyem. La pedagogia fa anys i anys que ja s'ha passat de frenada i d'alguna manera totes aquestes coses s'haurien de regular. Penseu que ara estem amb un 94, ho haig de revisar, però crec que 94 en 30 de les reserves d'aigua. Però clar, és que l'estalvi d'aigua s'ha de fer no quan no en tenim, s'ha de fer ara. Llavors ara, aquest any amb el turisme es gastarà de forma indiscriminada absolutament i quan estiguem a un 20 serà un drama una altra vegada. Si ara duguéssim a terme aquestes polítiques, tindríem uns anys de bonança.
0: No sé si heu vist vosaltres una notícia, em sembla que era a prop de Huelva, que crec que a varis municipis fan pagar ara per les dutxes públiques, ara no són públiques,
12: la platja.
0: De la platja. Sembla que són 3 euros.
12: 30 cèntims, no? O alguna cosa així.
11: Que...
0: Ostres, sí. Ara no sé, no vull dir res, però em sonava 3 euros, pot ser que sigui menys.
10: Deu ser menys.
12: Jo vaig sentir 30 cèntims,
0: Val, doncs potser és 30 cèntims. 30 cèntims per un minut, clar. En un minut no fa res, vull dir...
10: Vaig a treure l'aigua
12: de les... Sí, jo és el que vaig veure en una notícia. No sé si era aquesta de Huelva que dius tu, però em sona això que comentes.
11: Però què està passant?
9: Això és especular, perquè, de fet, aquests municipis dubto que posin alguna quota als hotels. Un sol hotel generarà més en un dia que el que... Bé, hem de mirar xifres, ara també especulo jo.
11: Quan vas a la platja i l'únic que vols és dutxar-te per treure la sorra i la sal.
0: Sí.
9: I és pública, recordem, és pública.
0: Sí, sí.
9: A les iniciatives privades no es posa cap tipus de fre, saps? És
10: a
9: dir...
10: Però jo crec que a mi em sembla una mesura molt i molt bona, perquè molta gent va amb el sabó i es va a dutxar-se, i això, a mi pagar un euro per treure't la sal no em sembla pas una mala idea.
9: Però és que és un servei públic. El sabó és indiferent, això podria estar prohibit, ha d'estar prohibit, evidentment,
11: sí.
9: Però el fet és com... hem de pensar que és com una font pública, el que fes un servei públic, el malgastament d'aigua, que ja no ve d'aquí, ni molt menys, sinó ve de totes les empreses, de tots els polígons industrials, de tots aquests factors que hi haurà en aquest poble. Vull dir, si miréssim el poble i analitzéssim d'on és la pèrdua o de mal manteniment de les tuberies, sí. Mira, aquí a la urbanització on jo visc, l'altre dia hem tingut talls i van explicar que un 20% de l'aigua no es factura consumida, saps? I això i vol dir que és una pèrdua. D'acord? Llavors, aquest 20%, i això ho saben des de l'entitat, perquè és un 20% que, de fet, la companyia d'aigua, si l'ha no facturat, el fan pagar més cara, que això està bé. Però perquè són fuites. Estem parlant, si mireu les dades d'aigua que es perd per mal manteniment de tota la xarxa, és espectacular. És a dir, llavors, atacant així a serveis públics, vaja... És com una mesura especulativa i recaptatòria en tota regla.
11: És que és totalment especulatiu, vull dir, estàs fent pagar una cosa que és totalment pública, vull dir, no té cap mena de sentit.
10: Però igual que l'aparcament. Igual que l'aparcament a la via pública.
9: Si és que l'aparcament a la via pública no s'hauria de pagar.
11: És que això és un altre tema, però amb lo de l'aigua no té cap... Vull dir, tu quan vas a la platja és que l'únic que... Vull dir, a mi em sembla... Vull dir, el que diu l'Enric, no s'hauria d'anar amb sabó. Però també és veritat. Correcte. Que hi ha molts cops que molta gent que fa això... probablement sigui gent que sense llar. Això és per començar.
0: És que bàsicament és així, o sigui, ho han fet expressament per a les persones sense llar.
11: Els alberts estan col·lapsats, els alberts deuen estar col·lapsadíssims, igual que les dutxes en ple estiu, perquè només et fa falta, vull dir, no cal anar a Huelva, aneu en una temporada d'estiu a Lleida, parleu amb justícia social i a veure què us expliquen d'on s'han de dutxar.
9: Clar, de fet, si paguen, poden fer sabó també.
11: Vull dir, de fet, jo, una cosa és que ho faci algú com nosaltres, que agafem el sabó i ens anem a dutxar a la dutxa de la platja, l'altra és que ho faci una persona sense llar. Cosetes. Vull dir, jo crec que aquí no s'ha de penalitzar, saps? Vull dir, al final... no sé, vull dir, jo tinc calor i em dutxo, saps? Pues l'altra gent també, i més si els albergs estan col·lapsats. Aleshores, el que estan fent a Huelva em sembla un despropòsit.
9: Sí, perquè de fet dubto que controlin els xalets i les
11: exacte.
9: Clar, els reompliments de piscines, etc.
11: Turisme,
9: aquí no hi haurà cap quota.
0: No, no.
9: Bueno, vull bàsicament dir... perquè és això, és una mala imatge, d'alguna manera, no? Que fa, perquè la gent que es pot dutxar allà fa una mala imatge per al turisme, que és el que realment gasta, desenfrenat i tòxic, no? Que genera aquesta zona.
0: Sí, ningú, o sigui, ningú està a favor d'aquesta mesura. I a més també, o sigui, clar, són espavilats perquè han posat, a part de per tirar monedes, també a través del mòbil. O sigui, es pot pagar amb QR, vull dir que no et falti. Saps? Vull dir...
11: Que no et faltin les opcions, exacte. Eh? Per pagar que no falti absolutament res.
0: I 30 cèntims hòstia. Per minut, eh? És que ara estic llegint hòstia. La notícia i són 30 cèntims per minut.
11: Com si són 10 cèntims, és que m'és igual, és que no crec que hagi de ser... Vull dir,
9: fet de ser
11: és un públic.
9: Sí, i el fet de ser un import tan baix vol dir que la gent que ho pot pagar tant se li fot,
0: sí.
9: I la gent que no pot pagar no pot accedir-hi. D'alguna manera. Per tant, amb això estàs fent una frontera clara, no? D'alguna manera fas una decisió...
11: És classista sí. Totalment.
0: En fi, així anem.
9: Així va el país.
0: Sí.
9: A més, bé, jo no suporto, però la meva parella, per exemple, no adora res més que sortir del platja amb aigua salada i secar-se el sol, vull dir, després...
11: Jo, sóc jo també, jo sóc aquesta classe.
9: Jo no, a mi em pica tot, eh, cas un seuna, vull dir, a mi em pica tot i sembla allà després.
11: La meva parella és igual que tu, Enric, no et preocupis, vull dir, sí, sí. Jo sóc un lagarto al sol i m'encanta la sal.
0: A mi m'agrada fer-me una dutxa, però si no es pot fer, no passa res.
11: Sí, no passa res.
0: Llavors estic tota l'estona traient-me així la pols blanca de la sal, però també realment va bé, per la pell, vull dir que
11: sí,
0: deixar-se la sal...
11: A mi m'agrada molt, aquesta sensació d'estar sala... Sí, sí, sí, és com...
9: Sí, el gustet que fa llepar-se després. Sí.
11: Sí, sí, sí. Rotllo gatet, saps?
9: Bueno, penseu però que sí. som una desalinitzadora natural, d'alguna manera, perquè l'altre dia parlàvem amb un company d'aquí, que viu a prop de casa meu, ell es fa la seva pròpia sal, agafa aigua mar endins i ràpidament, una garrafa de 25 litres té sal per dies. Vull dir, és molt fàcil de fer, fots una safata al sol i ja està. Vull dir, a més, sal no refinada com la que ens fotem, que de fet el que fa és que perdem minerals, sinó sal en millors condicions, no? Vull dir, és... I bueno, ens
11: és
9: queda aquí al cap i a fi
11: minerals.
9: És el... Sí, sí, sí, sí. I
11: de
9: tant.
11: Fet.
0: Us volia comentar un tema, també, perquè no el podrem comentar perquè ja no hi haurà Territori 17, que és sobre l'eclipse de sol del 12 d'agost. I just m'ha sortit un vídeo que ostres, ho parlava un oftalmòleg que parlava de... O sigui, a part bueno, de tota la gent que portarà, parlava d'una altra part, que és que la gent, o sigui, crec que no es pren en sèrio el tema de que és un eclipsi de sol, i ell deia com molt... O sigui, cada any la gent perd la vista, o sigui, no tothom, òbviament, però la gent que mira l'eclipsi tal qual, que es pot perdre la vista i que no és una tonteria. Vull dir...
11: S'ha d'anar preparat.
0: S'ha d'anar preparat. S'ha d'anar preparat. La gent que va amb ulleres de sol, normals...
11: No, aviam, no ens passem. Jo estic contenta perquè per primer cop Tarragona estarà ple de gent.
10: Home, no ja... Home, i tant que teniu gent a Tarragona. Home, Salou, Cambrils, la zona de la costa...
11: Vull dir, una cosa, Tarragona és lleig. Ho sento per si algú m'està escoltant
9: des de
11: Tarragona. Tarragona, però és lleig.
10: Tarragona i Lleida, sí. Sí, sí.
11: Prefereixo Lleida, s'ha de dir.
9: En tot cas, sí, sí.
11: Però és el primer cop que Tarragona tindrà tant d'aforament de gent.
10: No, ja veuràs, diumenge tindrà molta pel tour.
9: Sí. Només... I el Delta de l'Ebre, de fet, el Delta és el lloc on diuen que millor es veurà. Vull dir, que serà el punt. De fet, jo tenia ruta, faig una travessa des de Vall d'Aran en bici fins al Delta i veia que va al Delta just aquest dia. I hem dit amb la meva parella, ni de conya. O sigui, hem refet perquè és que estarà... Bé, el col·lapse que s'espera de vies de comunicació és molt bèstia, eh?
11: Sí.
9: Vull dir, s'està parlant de que hi haurà autopistes col·lapsades de... Potser autopistes col·lapsades de... Potser un centenar de quilòmetres. Vull dir, serà forta la cosa.
11: Jo em quedaré caldes.
0: Jo estaré treballant. Suposo que sortirem tots per veure si veiem alguna cosa des d'aquí. No ho sé, la veritat.
9: Ona, treballes a l'agost?
0: Sí. Sí.
11: Alguns dies també.
0: No tots els dies, No tots els dies, però sí que és veritat que justament les dues setmanes que treballo a l'agost, és més, el dia que començo vacances de l'agost, és el dia de la... En fi,
9: Catalunya, envieu ànims a l'Ona Fàbrega perquè treballa aquest agost, quan estigueu a la platja, quan estigueu a la piscina.
0: Sí, informació de servei. Estaré cobrint l'eclipse des de la plaça de la catedral.
11: No estàs, no estàs sola.
0: Sí. No passa res.
11: Jo també treballo.
0: No passa res. És el, serà el primer agost que treballo, us he de dir.
11: En sèrio?
0: Sí,
11: Dios.
0: Sí, perquè justament sempre treballar, o sigui, a l'agost era el mes que enganxava totes les vacances.
11: Tots els agosts de la meva vida. Però... Jo he treballat, crec que, tots els agosts de la meva vida, excepte un. Ojo,
9: Jo em porto tres, que no.
11: Vull dir, ojo, Sí, per X o per Y sempre acabo treballant unes setmanes d'agost.
10: Però ja està bé, Ona, perquè l'agost és quan la gent marxa.
0: Sí.
11: I per aparcar és la millor època de l'any, Vull dir, agafar el cotxe, aparcar
0: són
11: vols...
0: Estaré tranquil·líssima, estaré supertranquil·la. Fantàstic. Sí, sí.
12: I és un mes que hi ha menys programes i és més fàcil.
0: Ja et dic que jo... O sigui, per mi aquelles dues setmanes serà com si estaré treballant de mentida. Jo també m'ho passaré molt bé, vull dir, crec que hi haurà aquí... Estarem molt tranquils tots. Sí. Cobrint coses que, que passarem molta calor, és veritat, però és el que toca. En fi. Sí.
9: Bueno, no, i no hem acabat, però recordem que temporada que ve seguim amb el T17, o sigui que la gent ens esperi, que...
11: Exacte. Sisplau, per favor,
9: Ja, amb alguna novetat que no podem desvetllar encara, però...
0: Anunciarem novetats quan ho tinguem tot ben lligat.
9: Correcte.
11: Lligat.
0: Però, sí, el Territori 17 encara... Suposo que per molts anys més tindrem Territori 17. No sé si voleu comentar alguna cosa més, però ens queda un minut. Últim apunt del dia.
11: Ai, no ho sé.
9: Veus seguir l'Alanada? Sé que no, segurament.
0: No,
9: però...
0: No, però vull dir, jo conec a la Laura i vaig estar... Anava rebent missatges per al WhatsApp i vaig fer alguna votació. Vull dir que sí.
9: Jo Marcòlica segona,
0: Sí, quedar... sí, Marcòlica segona. Exacte. Sí.
11: Jo ara soc monotema, ho sento molt.
0: Crec que estem tots bastant monotema, ara, amb alguns...
11: Jo soc monotemàtica, ara.
0: La Laia Escaldàrium... Jo potser Festa Major de Vic, l'Andreu Tur.
10: I Mundial.
0: I Mundial.
12: És que estic amb l'Andreu, jo.
11: És que m'ho poseu molt malament,
12: Estic amb l'Andreu.
0: I l'Enric, que podríem dir...
9: Jo estic per l'hort tot el dia.
0: I l'hort.
9: Estic a punt de collir tomàquets, o sigui...
0: Oh, tomàquets d'hort. Que bo.
11: Que bo.
0: Sí. Quina enveja,
9: Cos de bou, carbassons, ara, ja tinc les mongetes. Després on hi ha una foto.
0: Oh, que bo, m'encanta. Algun dia podries fer una cistella ecològica i ens l'envies per aquí.
11: Sí, per tots.
9: Ah, mira, sí. Això no estaria malament.
10: Enciams no en tens o què?
0: Uf,
9: enciams que no, roure vermell, roure blanc i també trocadero.
11: Una cistella ecològica d'aquestes, Enric.
0: Que bo,
9: mira, 100% ecològic. De fet, tenim un bebè, estem fent un refugi a casa, més que un jardí volem fer un refugi per... Bé, aquest any hem aconseguit tenir moltíssimes cuques de llum, que són les depredadores naturals del Pogó i així, i bueno, sembla que aquest any està com un impàs i tenim molta fauna salvatge per allà.
0: Quina enveja, Enric, després ens envies una foto.
9: Sí, envio una foto privada.
0: I ens fas enveja. Doncs bé, que acabem aquí al Territori 17 d'avui. Com sempre, sabeu que demà estarem puntuals a les 9 del matí a les vostres ràdios locals. Que vagi molt bé.
11: Ciao.
0: Adéu. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Walla Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ERO anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer Cid d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir l'Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
2: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació regular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
2: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha emès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. Coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'ha acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar el seu encaix al mercat laboral. L'escoltem.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I Rosa del Vents, l'empresa que gestiona la Casa de Colònies de Palamós, on fa uns dies dos intrusos van fer tocaments a dues menors, admet que aquest episodi obligarà a revisar i reforçar els protocols preventius. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG11. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
3: El govern d'Espanya ha posat en marxa en els últims anys una política migratòria que jo qualificaria de responsable, que pone el foco en garantizar la migració legal, segura i ordenada. Perquè mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
2: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
4: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
2: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
4: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
2: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
4: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
5: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
4: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixaempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
2: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
6: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
2: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
4: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
2: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
8: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
10: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
9: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
2: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
12: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
11: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
13: la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
14: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
15: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo. Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
17: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2 menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a 2 nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
2: Gairebé un quart de tres, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendo, que és oficial de Bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
19: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
20: Des de 8:45 del matí fins a 12:45 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
21: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
20: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO, que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns, empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
23: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
22: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
2: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
25: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ens fiscalitzats i a la ciutadania.
26: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant.

0: Ment de químics de procedència no identificada, la cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el parc del litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
1: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un model extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la Nit de Jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
4: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
3: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
5: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
6: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
5: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
7: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elite. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elit, i a partir d'aquí les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
9: Un cop això no s'ha aconseguit,

0: absolut respecte per la decisió judicial. I a començar des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia complerta des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
1: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
2: I a la Lliga Elit, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
3: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilajoana, ha fet balanç del curs una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elit la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
4: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
3: Vilajoana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
2: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41.415, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
5: Déu-n'hi-do, gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
12: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
13: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
14: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'he llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor que hi cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
13: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
14: Adeu, Embaladits.
15: No, ens agrada la poesia.
11: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: la xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
16: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
5: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
17: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
5: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
17: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
5: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
17: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
18: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un model extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
5: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
17: Una oportunitat per gaudir de nou concerts, volíem dir, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenó.
5: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo, no continuarà al Barça.
2: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
5: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
17: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
5: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
16: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
20: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
5: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
22: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
21: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
5: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
24: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balanç o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
23: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
5: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
17: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
0: la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
5: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació en les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
1: Empecé a recero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia, aquí estoy.
3: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
4: Notícies en xarxa.
5: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
5: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
25: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
5: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
26: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, la Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
5: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
17: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament 3:45. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
17: Lluís Mendo, que és oficial de Bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
9: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
17: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
5: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
10: Des de 9:15 del matí fins a 1:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
11: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
10: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
5: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
12: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
4: Notícies en xarxa.
5: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
13: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
2: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
13: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
5: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
7: Els viticultors també han de fer una reflexió. Per què he de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció? Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre. És l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
6: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
5: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la Nit de Jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
15: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
14: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
5: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
18: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
19: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
18: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
5: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
27: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. però la notícia més destacada és la renovació per dues temporades de Ferran Bassas.
0: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
1: Sí, molt, molt. A Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
0: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un ale gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
27: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilar en la plantilla del Força Lleida i Dani García es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
16: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
20: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
16: La temporada pasada García va jugar 14 partits amb el Hayo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
27: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
5: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: La xarxa de comunicació local.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Moianès acull una prova pilot per evitar incendis durant la sega. Coneixem una de les 34 unitats mòbils del Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu entren en la fase més visible amb la tala de les moreres.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que el Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: La meitat dels focs que es registren a Catalunya durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar les ADFs, els bombers i els agents rurals. N'han parlat avui a Rajadell, a la presentació, el diputat d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega.
3: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació Barcelona.
2: Una nova iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADF i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de la ADF Quercus, en destacava la importància que tindrà per controlar incendis, sobretot en una comarca on la massa forestal és del 80% del territori.
4: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som més ràpids que estem al territori. Però si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, a Rajadell i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança i portem un altre tipus d'extintors molt diferents que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
2: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar millor i evitar que es propagui. I si tot va bé, es demostra aquesta eficiència al sistema. Esperen fer-lo extensiu a la resta de la demarcació de Barcelona.
0: El 90% dels incendis forestals que es viuen a Catalunya durant l'estiu tenen origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
5: Aleshores, cada comarca té 4 unitats, exceptuant Vallès Occidental, que en té 5, I aquestes persones es mouen per el territori. No es mouen per tot el territori perquè es va veure que és més eficient distribuir i buscar rutes allà on poden trobar la gent. Per què? Perquè està demostrat que el 90% dels incendis es produeixen per l'home, ja sigui directa o indirectament. Per tant, el que es fan és es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
0: Al nostre territori hem pogut conèixer la parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobar a la via.
5: Aleshores, els agents cívics es mouen per aquestes zones, ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Es dirigeixen a la població i els expliquen pues, que de la mateixa manera que quan van a bosc o surten de casa miren quin temps farà, pues, que comencen a mirar també el risc d'incendi forestal que hi ha, que això es fa a través dels mapes de perill d'incendi que presenta cada dia, publica cada dia a Generalitat de Catalunya, que t'indica el risc d'incendis que hi ha a cada municipi. Perquè serveixi també a tu per dir si és hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. Primer t'informen d'això, que miris això, i després te van informant d'activitats que et pots fer, si vols encendre una barbacoa, en quines condicions i quines són les barbacoes que compleixen. Si, per exemple, troben amb una persona que està segant, també informar-li de si té tot l'equipament que ha de tindre per normativa per anar amb la segadora, o si veuen... també tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
0: Informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal. Els dos agents cívics continuaran vigilant el nostre entorn durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc. La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança. Després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres, aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les moreres, i és que el projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA d'Anna Coelho Paisatge i Arquitectura preveu la substitució de les moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del Cafè de Baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que els generava neguit per saber com podia afectar aquestes obres en el seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit del carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Escoltem-ne un fragment.
6: Sí, la plaça està pobra. Ei, però nosaltres som aquí.
7: Però estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
6: Ei, que estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
9: Tot i les obres, nosaltres estem oberts.
6: Passen cotxes pel carrer. Estem oberts i amb ganes de treballar.
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
0: Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
10: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són centenaris, els tenien que haver deixat tal com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1.000 milions d'euros que es volen gastar és una animalada.
0: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
11: Que diguin el que diguin la gent, estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
12: I tant. Això segur, que es veurà
11: més gran. Les aceres, els camins...
12: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí. Poder caminar imatge... de pla és un altre món,
0: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros, IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Aquest mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Mollà. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el Moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Jordi Givert.
2: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i amb un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Mollà, Dionís Guiteres, ha valorat el salt endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
13: Per Mollà i per el Moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que ens fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que estigui aquí Mollà, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
2: Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen una mancança i un dèficit que tenia la demarcació central.
14: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isocrones doncs arribàvem a Osona o al Bages, ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al Moianès.
2: La posada en marxa d'aquest equipament s'enmarca dins del desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura del Moianès, sinó que també servirà de suport per les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
0: L'Escaldarium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar ahir mateix el programa d'actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. La directora de l'Escaldarium, Gemma Badia, parla d'aquesta consolidació de la festa.
15: Bàsicament aquest any és com l'any de la consolidació. Podríem dir que aquest any estem una mica més relaxats, però mai s'està relaxat quan és diable, això se sap, en aquesta època de l'any. Però sí que és veritat que ens hem centrat sobretot en millorar l'organització interna, els assajos, les reunions, agilitzar les coses, perquè ser diable comporta moltíssimes hores, molt sacrifici, i d'alguna manera la direcció d'aquest any ha intentat doncs, cuidar la colla i intentar doncs, agilitzar aquestes cosetes i tenir en compte que ocupem un espai públic molt important per Caldes, que és la plaça del Lleó, i també doncs, agilitzar els assajos per intentar molestar al mínim doncs, els veïns. No?
0: Tot i això, una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templarium. La celebració arrencarà el proper dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal, que repassarà la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels Més Menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i, per primera vegada, posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, quan enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut, la tercera dansa de foc. Escoltem a Toni Jiménez, cap de colla del Vall de Diables.
16: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templarium, vale? Amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale? La veu ens la posa la Laura Ugarte, de la Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templarium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templarium, de talla infantil, que fins aquest any doncs els mocadors que teníem eren de talla adulta.
0: Per la seva banda, el judici manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria, potenciant el cant en directe i renovant el Ball de l'Aquelarre. Un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes. La Fira d'Herbes Remeieres es consolida en format de 2 dies i enguany suma tallers familiars per fer ungüents als safareigs de la Portalera i passejades de descoberta de la natura. Ens ho explica la Marta, des de l'equip de Termàlia.
17: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs, a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11. I bueno, mirarem amb uns altres ulls la natura, que tenim moltes de les coses que segles enrere ja es feien servir avui en dia encara ho podem fer servir de moltes maneres i és molt interessant conèixer-ho. I per últim, també tindrem una xerrada amb un taller final sobre com els olis essencials provenents d'aquestes herbes remeieres doncs poden utilitzar-se avui dia a nivell cosmètic i fins i tot podrem elaborar d'una forma senzilla doncs, alguna coseta per endur-nos a casa.
0: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers, voluntaris de Caldes fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del marxandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldàrium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
18: Però la novetat important és que des de l'aigua entrem en el món del marxandatge i aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga de l'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs, per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra, hidrata't. I l'altre element, que no us el podem ensenyar avui, serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell, doncs tindrà també l'Hidra també present quan es va a fer esport.
0: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que ompliran el Parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte, un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça i les food trucks. Finalment, enguany els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada. Sant Feliu de Codines s'ha bolcat aquest cap de setmana en fer una recollida de material i aliments per enviar a Veneçuela. Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts del municipi. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya, però, va ser diumenge a la tarda amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreïna Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
19: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total, y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba, que donó el pueblo, la farmacia Mireya, el Cambasté y la papelería. De verdad que muy agradecidos con toda la ayuda.
0: Un cop

0: I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
1: Hola, què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. Pel que fa al temps, deixem enrere un altre cap de setmana amb molta calor, i calor molt intensa, de primera categoria. I és que no hi ha manera de que fluixi, eh? No hi ha manera. Em poso una medalleta, però ja vaig dir que les temperatures difícilment baixarien. No es preveu per enlloc una baixada important, i és que tampoc es preveu per enlloc moviment meteorològic important. Sí que aquesta tarda han crescut nuvolades, més a prop del que jo em pensava, i han caigut quatre gotes en algunes de les nostres poblacions. Molt poca cosa, molt escassa aquesta pluja, hauria de ploure molt més ja, perquè ja toca, però de moment no es veu per enlloc. Sí, per això anem ja amb el pronòstic, sí que per això demà també creixeran nuvolades a la tarda, poden ser una mica importants i no es descarta que deixin quatre gotes com el dia d'avui. Les temperatures de demà, igual o potser un o dos graus una mica més baixes. Però bé, bueno, no notarem gairebé aquesta baixada de temperatures, eh? Serà molt poc important aquesta baixada de temperatures. Màximes al voltant dels 30-31 graus. Les mínimes tornaran a quedar bastant altes al voltant dels 20 graus. Dimecres, la mateixa situació, que serà una nuvolada a la tarda, una mica important. En principi sense pluja i unes temperatures molt semblants, moltes màximes al voltant dels 30 graus, mínimes al voltant dels 20, nits de difícil dormir en algunes zones i màximes d'estiu, de temperatures d'estiu. I el dijous aquesta mica d'inestabilitat que us estic comentant, que creixeran les nuvolades a les tardes, se'n va, s'acaba aquesta inestabilitat, perquè també s'acaba aquesta mica d'entrada de vents de nord, de vents de tramuntana, que són els responsables de fer créixer aquestes nuvolades, i, per tant, farà un dia molt més assolellat, amb el creixement de nuvolades molt més puntuals i molt inofensives. Les temperatures màximes de dijous, una mica més baixes. Superarem per poc els 30 graus, si és que els arribem a superar. I les mínimes també baixaran una mica. Serà una mica de més bon dormir dues o tres nits d'aquest final de setmana. Moltes gràcies, que tingueu una gran setmana, una setmana d'estiu, amb temps d'estiu, amb algunes nuvolades de tarda, però ben poca pluja. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just en el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. Des del Govern de la Generalitat asseguren que el procés s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. Sílvia Panec és la portaveu del Govern.
3: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
2: I Unió de Pagesos ha anunciat una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia pel proper 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, ja que pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Escoltem el membre de la sectorial de vinya i de vi, Joan Santó.
4: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
2: Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca i van fer tocaments a una menor. Dins l'edifici van robar, a més, alguns objectes abans de fugir. I la plantilla de la policia local de la Palafrugell ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. El consistori afirma que manté obertes les converses per intentar arribar a un acord. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica el Tribunal Suprem. A més, una providència alertant que el procés, diu, podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en procés. Procés de regularització, més del triple de les que tenia localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests 2 mesos i mig el consistori també ha emès 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període l'any passat. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil.
3: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
2: Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado poder sortir de l'estat espanyol en 2 viatges concrets. D'una banda, per viatjar a la cimera de l'OTAN a Turquia i de l'altra, la graduació de la seva filla a Londres. El jutge li va retirar el passaport la setmana passada en el marc de la causa que té oberta contra ella en l'inici de la fase del judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació, diu, de cabals públics. I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals. Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors els van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars. I un home de 83 anys ha mort aquest migdia a la platja de Llevant de Salou, segons ha avançat el diari de Tarragona. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i, tot i que se l'ha intentat reanimar, no ha estat possible salvar-li la vida. I la Seu d'Urgell torna a convertir-se aquesta setmana en un punt de trobada pels aficionats als populars clics de Playmobil, amb la recuperació de la fira dedicada a aquestes figures que feia uns 6 anys que s'havia deixat de celebrar. La primera edició del Pirineu Clic es podrà visitar fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic El Passeig.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea. Jordi Fortià.
3: Precisament, avui el govern ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. L'ha presentat el president Pedro Sánchez.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel cas del retard en la vacunació de la Covid de policies nacionals i guàrdies civils.
3: El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació.
2: Els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare declaren davant el jutge que el van veure bloquejat i en estat de xoc.
3: Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua de la víctima, Isaac Andic.
2: Televisió de Martorell.
5: Han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda.
2: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona.
3: 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme.
2: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
7: Fer un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
2: I en esport, Joel Gomis, avui la Lliga Femenina ha presentat un acord històric amb Pau Gasol com a principal actor.
8: Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part de Gasol 16 Ventures, el vehicle de negoci de l'exbasquetbolista català. Amb aquesta xifra es vol impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Ha tornat a ser una jornada molt calorosa i, de fet, a hores d'ara encara hi ha valors a les comarques de Ponent, també de l'Ebre, que passen dels 34 a 35 graus. Arran de mar també ens hem atensat aquests 35 graus en alguns casos. I amb algunes nuvolades que acabaran deixant alguna gotellada poc important. Al voltant d'Osona, del Mollanès, també el Ripollès, la Garrotxa o cap a la Selva, al igual que al voltant del Montseny. Pel que fa al dimecres, despertarem amb tramuntana cremadora a l'Empordà, un ambient molt càlid en aquella banda, també arran de mar. Costarà molt dormir, amb temperatures per sobre dels 25 graus. I tindrem alguns núvols matinals poc importants a l'àrea metropolitana. Durant la tarda, algun ruixadet una altra vegada poc important a la capçalera del Fluvià, sobretot també del Ter, i una temperatura que no té ganes de fluixar gaire. Per tant, una sensació de xafogor evident i una calor molt intensa a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lale. Doncs en aquests moments hem de parlar de l'AP7, que està tallada a Sant Celoni, en sentit a Girona. Aquí han topat, s'ha produït un accident, un camió i tres turismes. Un dels turismes està bolcat i els bombers estan procedint a una excarceració mecànica, és a dir, a poder intentar que una de les persones atrapades pugui sortir. Això està creant fins a 7 quilòmetres de congestió, és a dir, tenim ja molts problemes en sentit a Girona. zona que és on s'ha produït l'accident, i per tant els vehicles també s'aturen a Cerdanyola i a Parets, a sentit Girona. Per tant, el que sé que es complica, sobretot en sentit nord. En sentit sud, cap a Barcelona, va a Barberà retencions, com a la D30, al seu lateral, a la C58 i la C33 per entrar de Montcada cap a Trinitat. I en el cas dels accessos sud, menciona especialment els problemes que hi ha a la B23 per accedir a la Diagonal des d'Esplugues, també el seu enllaç del Papiol en sentit nord i també aturades a la C32. Per tant, demanar-vos cautela. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea.
3: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. El Suprem ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte de migració i asil que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fons del govern espanyol, però, han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
2: L'anunci del Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta.
3: Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix en el mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys.
2: Jordi Casino.
12: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
12: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: El govern de la Generalitat defensa també que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal.
13: A Catalunya la previsió era que regularitzessin entre 120.000 i 150.000 persones, però la xifra s'ha superat, segons la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tampoc no l'ha detallada. Paneque s'ha mostrat convençuda que el procés s'ha fet bé i que, per tant, els dubtes del Suprem no aniran enlloc.
14: Quedarà acreditat aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
13: El govern ampliarà les places de cursos de català i dotarà de més diners al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, per facilitar la integració social i laboral de les persones que ja han arreglat els papers.
2: I a Barcelona l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. Maite Polo.
15: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
16: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment d'avalanxa o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
15: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: Doncs diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui ha expirat perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
17: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguessin reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs, per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs, ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs, que tinguessin aquesta capacitat. Al final, les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
2: I en aquest últim dia, per fer les sol·licituds, el Notícies en Xarxa ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Blig de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
18: Empezar de cero, estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia, aquí estoy.
19: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en Xarxa, edició vespre.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. En l'inici del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell.
20: El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: I avui també ha estat dia de declaracions als jutjats de Martorell per la mort del fundador de Mango, Isaac Antic. Els dos excursionistes que es van trobar l'acusat, el seu fill gran, Jonathan Antic, just després de la caiguda mortal, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat avui com a testimoni, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Antic. Televisió de Martorell.
5: Poc abans de la 1 del migdia ha arribat al jutjat de Martorell Estefania Nut, vídua d'Isaac Andic, per declarar davant la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, que va perdre la vida el 14 de desembre després de precipitar-se durant una excursió a les muntanyes de Montserrat. Durant la jornada també han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic, el seu fill, després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. detinguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda. La durada de l'interrogatori fa pensar que finalment no s'hauria acollit el secret professional tal com s'havia especulat fins ara. La terapeuta no consta col·legiada a Espanya i davant els Mossos d'Esquadra sí que es va acollir el secret professional i es va negar a declarar. La jornada s'emmarca en la investigació en què Jonathan Andic és el principal investigat. Va ser detingut el 19 de maig i va quedar en llibertat amb càrrecs després d'abonar una fiança d'1 milió d'euros.
2: I en la plana policial, a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 anys i, en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer n'ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
2: En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendó, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
0: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors elevat a 19, els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: I més mostres de solidaritat. Mollet del Vallès s'assuma a l'onada solidària amb la donació de 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir en les tasques d'ajuda humanitària a Veneçuela. Ràdio Mollet, Emma Balea.
21: El regidor de Cooperació i Solidaritat, David Moreno, ha remarcat que es tracta d'una xifra econòmica important la que destinen a aquesta causa. Moreno ha afegit que aquesta ha estat una primera mesura i no descarten continuar ajudant el poble veneçolà.
22: Aquesta ha estat una ajuda d'emergència, però ara estan totes les portes obertes per continuar cooperant i sent solidaris amb Venezuela.
21: Des del consistori s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com a la comunitat veneçolana que viu a la ciutat, actualment 500 persones. El Fons Català recorda que en aquest tipus d'emergències les donacions econòmiques són la via més efectiva, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a prop de les zones afectades.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar les negociacions del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
23: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. Després de 6 mesos de negociacions per renovar el conveni col·lectiu de la planta, continuen les posicions molt allunyades. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
24: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
23: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 14:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant el descens del consum de vi i cava català que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
7: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè han de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que, amb els viticultors, ens costa molt de fer.
6: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: La consellera de Territori vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius. Tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Marc Dalmau, bona tarda.
8: Bona tarda. El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
10: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
8: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que el 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
2: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
11: De la mà de Flock Droner Studio, la mateixa empresa que va dibuixar la cara de Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa, es dibuixaran figures i coreografies amb referències i evocacions al món del ciclisme. El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
25: Un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
11: Tot plegat et farà amb 500 dispositius. El que és pròpiament el concurs tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol i l'obrirà aquest dimecres la pirotècnia Lieto Carmine d'Itàlia.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
26: Bona tarda, Lali. Fa unes hores

0: historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas. Para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también.
1: Encara a la Lliga EFA, el Barça ha anunciat que Salma Perelluelo no ha renovat el seu vincle amb l'entitat i posa punt final a la seva etapa com a blaugrana. L'aragonès ha disputat 4 temporades, on ha guanyat 15 títols, destacant 3 Champions i 4 Lligues. Per la seva banda, l'Espanyol ja té bona part del bloc confirmat per competir al curs vinent. 6 futbolistes tenen contracte, 6 han renovat i 4 integrants del filial estaran en dinàmica del primer equip. En els pròxims dies, l'entitat blanquiblava acabarà de perfilar la plantilla. A la primera divisió masculina, el Barça ha arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. L'entitat catalana s'ha guardat un percentatge en cas d'una futura venda. A la segona divisió masculina, dimarts de baixes al Girona, el club blanquivermell ha anunciat els adeus de Daley Blin i d'Axel Witsel. A més, també han finalitzat les sessions de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomás Lemar. Per la seva banda, l'entitat negocia la renovació de Cristian Estuani i David López. El Sabadell ha renovat Ferran Costa fins al 2028. D'aquesta manera, l'entrenador de l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal continuarà dirigint el conjunt arlequinat. I el Lleida 1939 no competirà a la Lliga Elite i haurà d'activar el full de ruta dissenyat per iniciar el seu camí a la quarta catalana. Per davant, els del Segrià tenen un camí llarg per endavant que volen afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió. Juanjo Lecumberri és el vicepresident del Lleida 1939.
2: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de quarta catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa des de cop que el Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
1: En bàsquet, el Força Lleida ha anunciat el retorn de Dani García com a nou jugador pel curs vinent. El base de Mataró va jugar el tram final de la temporada 25-26 com a Bordeus, on va aterrar com a cedit de l'UCAM Múrcia. Ara ha tornat per quedar-se. Joaquín Prado és el director esportiu del club lleidatà.
3: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
1: I d'altra banda, l'Ali, en bàsquet encara, el Barça ha fet neteja i avui mateix ha anunciat fins a 5 baixes, la de Miles Norris, Miles Cale, Juani Marcos, William Nangómez i Thomas Satoransky.
4: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Orgull de L, orgull de G.
11: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
12: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
13: El diccionari Termcat. Paraules

0: Páscoa já pots dir.
1: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
2: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
0: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Ribes del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Moianès acull una prova pilot per evitar incendis durant la sega. Coneixem una de les 34 unitats mòbils del Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona. Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu entren en la fase més visible amb la tala de les moreres.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que el Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: La meitat dels focs que es registren a Catalunya durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp. I per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar les ADFs, els bombers i els agents rurals. N'han parlat avui a Rajadell, a la presentació, el diputat d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega.
3: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona.
2: Una nova iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADF i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de la ADF Quercus, en destacava la importància que tindrà per controlar incendis, sobretot en una comarca on la massa forestal és del 80% del territori.
4: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som molt més ràpids que estem al territori. Però si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, al Rajadell, i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança i portem un altre tipus d'extintors molt diferents, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
2: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar millor i evitar que es propagui. I si tot va bé, es demostra aquesta eficiència al sistema. Esperen fer-lo extensiu a la resta de la demarcació de Barcelona.
0: El 90% dels incendis forestals que es viuen a Catalunya durant l'estiu tenen origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
5: Aleshores, cada comarca té 4 unitats, exceptuant Vallès Occidental, que en té 5, I aquestes persones es mouen per el territori. No es mouen per tot el territori perquè es va veure que és més eficient distribuir i buscar rutes allà on poden trobar la gent. Per què? Perquè està demostrat que el 90%, quasi el 90% dels incendis es produeixen per l'home, ja sigui directa o indirectament. Per tant, el que es fan és es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
0: Al nostre territori hem pogut conèixer la parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobant a la via.
5: Aleshores, els agents cívics es mouen per aquestes zones, ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Es dirigeixen a la població i els expliquen pues, que de la mateixa manera que quan van a bosc o surten de casa miren quin temps farà, pues, que comencen a mirar també el risc d'incendi forestal que hi ha, que això es fa a través dels mapes de perill d'incendi que presenta cada dia, publica cada dia a Generalitat de Catalunya, que t'indica el risc d'incendis que hi ha a cada municipi. Perquè serveixi també a tu per dir si és hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. Primer t'informen d'això, que miris això, i després te van informant d'activitats que et pots fer, si vols encendre una barbacoa, en quines condicions i quines són les barbacoes que compleixen. Si, per exemple, troben amb una persona que està segant, també informar-li de si té tot l'equipament que ha de tindre per normativa per anar amb la segadora, o si veuen... també tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
0: Informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal. Els dos agents cívics continuaran vigilant el nostre entorn durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc. La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança. Després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres, aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les moreres, i és que el projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA d'Anna Coelho Paisatge i Arquitectura preveu la substitució de les moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del cafè de baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que els generava neguit per saber com podia afectar aquestes obres en el seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit del carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Escoltem nou fragment.
6: Sí, la plaça està pobra. Ei, però nosaltres som aquí.
7: Però estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
9: Ei, que estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
10: Tot i les obres, nosaltres estem oberts.
9: Passen cotxes pel carrer. Estem oberts i amb ganes de treballar.
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
0: Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
11: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són un centenari els tenien que haver deixat tal com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1.000 milions d'euros que es volen gastar, és una animalada.
0: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
8: Que diguin el que diguin la gent, estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. Nova, no? I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
12: I tant. Això segur, que es veurà
8: més gran. Les aceres, els camins... El...
12: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí. Poder caminar imatge... de pla és un altre món,
0: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros, IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Aquest mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Jordi Givert.
2: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i amb un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, ha valorat el salt endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
13: Per Moià i per el moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que sigui aquí Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
2: Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen una mancança i un dèficit que tenia la demarcació central.
14: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isocrones doncs, arribàvem a Osona o al Bages ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, bueno, les idees era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al moianès.
2: La posada en marxa d'aquest equipament s'enmarca dins del desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura del moianès, sinó que també servirà de suport per les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
0: L'Escaldàrium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar ahir mateix el programa d'actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. La directora de l'Escaldàrium, Gemma Badia, parla d'aquesta consolidació de la festa.
15: Bàsicament aquest any és com l'any de la consolidació. Podríem dir que aquest any estem una mica més relaxats, però mai s'està relaxat quan és diable, això se sap, en aquesta època de l'any. Però sí que és veritat que ens hem centrat sobretot en millorar l'organització interna, els assajos, les reunions, agilitzar les coses, perquè ser diable comporta moltíssimes hores, molt sacrifici, i d'alguna manera la direcció d'aquest any ha intentat doncs, cuidar la colla i intentar doncs, agilitzar aquestes cosetes i tenir en compte que ocupem un espai públic molt important per Caldes, que és la plaça del Lleó, i també doncs, agilitzar els assajos per intentar molestar al mínim doncs, els veïns, no?
0: Tot i això, una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templàrium. La celebració arrencarà el proper dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal, que repassarà la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels Més Menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i, per primera vegada, posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, que enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut. La tercera dansa de foc. Escoltem a Toni Jiménez, cap de colla del Vall de Diables.
16: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templarium, vale? Amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale? La veu ens la posa la Laura Ugarte, de La Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templarium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templarium, de talla infantil, que fins aquest any doncs els mocadors que teníem eren de talla adulta.
0: Per la seva banda, el judici manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria, potenciant el cant en directe i renovant el Ball de l'Aquelarre. Un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes. La Fira d'Herbes Remeieres es consolida en format de 2 dies i enguany suma tallers familiars per fer ungüents als safarells de la Portalera i passejades de descoberta de la natura. Ens ho explica la Marta des de l'equip de Termàlia.
17: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs, a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11. I bueno, mirarem amb uns altres ulls la natura, que tenim moltes de les coses que segles enrere ja es feien servir avui en dia encara ho podem fer servir de moltes maneres i és molt interessant conèixer-ho. I per últim, també tindrem una xerrada amb un taller final sobre com els olis essencials provenents d'aquestes herbes remeieres doncs poden utilitzar-se avui dia a nivell cosmètic i fins i tot podrem elaborar d'una forma senzilla doncs, alguna coseta per endur-nos a casa.
0: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers, voluntaris de Caldes fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del marxandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldàrium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
18: Però la novetat important és que des de l'aigua entrem en el món del marxandatge i aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga d'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs, per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra, hidrata't. I l'altre element, que no us el podem ensenyar avui, serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell, doncs tindrà també la l'hidra també present quan es va fer esport.
0: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que ompliran el Parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte, un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça i les food trucks. Finalment, enguany els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada. Sant Feliu de Codines s'ha bolcat aquest cap de setmana en fer una recollida de material i aliments per enviar a Veneçuela. Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts del municipi. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya, però, va ser diumenge a la tarda amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreïna Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
19: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total, y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba, que donó el pueblo, la farmacia Mireya, el Cambasté y la papelería. De verdad que muy agradecidos con toda la ayuda.
0: Un cop tancada la recollida de diumenge al vespre, tot el material i els aliments es van traslladar a Barcelona, des d'on s'enviaran per via aèria cap a Veneçuela. El Fons Català de Cooperació ha activat una campanya d'emergència per ajudar els damnificats pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Des de l'organització on hi participen els ajuntaments de la nostra zona, es demana expressament a la ciutadania que no s'organitzin recollides de roba ni d'aliments, ja que els enviaments de material des d'aquí són costosos i poc eficaços. Per això es recomana canalitzar l'ajuda exclusivament a través de donatius econòmics. Trobareu tota la informació de com fer aquests donatius a la web del Fons Català de Cooperació. I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
20: Hola, què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. Pel que fa al temps, deixem enrere un altre cap de setmana amb molta calor, i calor molt intensa, de primera categoria. I és que no hi ha manera que fluixi, eh? No hi ha manera. Em poso una medalleta, però ja vaig dir que les temperatures difícilment baixarien. No es preveu per enlloc una baixada important. I és que tampoc es preveu per enlloc moviment meteorològic important. Sí que aquesta tarda han crescut nuvolades, més a prop del que jo em pensava, i han caigut 4 gotes en algunes de les nostres poblacions. Molt poca cosa. Molt escassa aquesta pluja, hauria de ploure molt més ja, perquè ja toca, però de moment no es veu per enlloc. Sí, per això, anem ja amb el pronòstic, sí que per això demà també creixen nuvolades a la tarda, poden ser una mica importants i no es descarta que deixin 4 gotes com el dia d'avui. Les temperatures de demà igual o potser 1 o 2 graus una mica més baixes, però bueno, no notarem gairebé aquesta baixada de temperatures, eh? Serà molt poc important aquesta baixada de temperatures. Màximes al voltant dels 30-31 graus. Les mínimes tornaran a quedar bastant altes al voltant dels 20 graus. Dimecres, la mateixa situació, que hi haurà una nuvolada a la tarda, una mica important, en principi sense pluja i unes temperatures molt semblants, moltes màximes al voltant dels 30 graus, mínimes al voltant dels 20, nits de difícil dormir en algunes zones i màximes d'estiu, de temperatures d'estiu. I el dijous aquesta mica d'inestabilitat que us estic comentant, que creixeran les nuvolades a les tardes, se'n va, s'acaba aquesta inestabilitat, perquè també s'acaba aquesta mica d'entrada de vents de nord, de vents de tramuntana, que són els responsables de fer créixer aquestes nuvolades, i, per tant, farà un dia molt més assolellat, amb el creixement de nuvolades molt més puntuals i molt inofensives. Les temperatures màximes de dijous, una mica més baixes. Superarem per poc els 30 graus, si és que els hem de superar. I les mínimes també baixaran una mica. Serà una mica de més bon dormir dues o tres nits d'aquest final de setmana. Moltes gràcies, que tingueu una gran setmana, una setmana d'estiu, amb temps d'estiu, amb algunes nuvolades de tarda, però ben poca pluja. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol i que avui acaba pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal dona 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre l'aval a qüestió aquest tribunal després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Entre d'altres, el Suprem qüestiona que el decret pugui entrar en col·lisió amb les normes implementades pel Pacte de Migració i Asil i adverteix que amb l'arribada de migrants, que l'arribada de migrants no ha de ser assumida pels estats membres per separats, sinó per la Unió Europea en conjunt. Ecologistes en acció dona banderes negres a les platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i l'urbanització del litoral. La portaveu d'aquesta entitat, Cecília del Castillo, demana posar fre a aquesta situació que considera alarmant.
3: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes i esdevé la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern. L'escoltem.
4: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
2: L'Audiència de Barcelona ha descartat enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Avui ha començat el judici pel retard de la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté, això sí, l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. I el Consell d'Alcaldes del Baix Ebre fa front comú contra el repartiment proposat pel Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Implantació d'Energies Renovables. Reclamen que aquest repartiment es faci de manera ordenada, equilibrada i respectuosa a tot Catalunya i que tots els municipis hi contribueixin, sobretot les zones on la implantació de renovables és inexistent. Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments presentaran al·legacions per demanar més veu i participació.

the passion of the groove.